0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

amics i amigues que t'abracen i et fan riure.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Com vulguem, tu xuro mil cops per la mama. No crec cap Tatiana, perquè ja em va fotre una vegada. Noia, a mi no m'enganyes, jo sé pillar el toro per les banyes. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Vull més diners, fumar-me tota la placa. Tenir la dona més maca, comprar-li tot el que demana. Fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana. Chanel.

WhatsApp? WhatsApp? WhatsApp? WhatsApp?

0: Un nou magazín, el del mes d'octubre, on la temporada es pot donar per acabada, tot i que els grups encara tenen alguna que altra actuació, però ja és el moment de passar balanç i pensar en la propera. Qui sap si algú està preparant o enregistrant un treball discogràfic. Com deia aquell, amigo...
1: Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? Els hi proposo un programa variat que espero que sigui del seu grat. I si em volen acompanyar, comencem.
1: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
2: Novetats i actualitat, temes d'estrena i aquelles que per un motiu o altre són actualitat.
0: I avui en l'apartat de novetats i actualitat no serà tant novetat ni actualitat. Els explico que aprofitant que Argeu actuava a la Cantateta de l'Escala a l'any 2022, li vaig proposar per la seva condició de sommelier en Jordi Grau que em maridés amb una beguda els títols dels treballs discogràfics del grup. Tornant a aprofitar que en Jordi era entrevistat al programa Arran de Mar de la xarxa de comunicació local i que també hi vaig participar, jo va ser el passat dia 10 d'aquest mes, li vaig proposar que em maridés aquestes cançons. L'escoltem.
3: Bé, Jordi, ja saps que jo la vegada que va venir a la Cantadeta te vaig enganxar a banda i vaig anar dient el nom dels treballs discogràfics i que tu mai posessis una beguda per veure, me'ls maridessis. Ara t'he preparat una sèrie de cançons, aviam si també... A veure, vinga, mama, si tu ets un home de pim, tu ets un home de pim-pam, vinga, aviam, t'amariu, amb què me la maridaries?
4: Amb un cava, amb un escumós, m'imagino la posta de Salat Amariu, amb un escumós ben fresc i amb una bombolla ben petita integrada d'aquells tan sols per poder observar aquest espectacle, no? Que és la posta de sol.
3: La cançó d'en Jordi Rubau, A la tarda.
4: Uf, aquesta quasi és el mateix, perquè s'assembla molt. A la tarda és aquest cap vespre, llavors posé, per no fer un cava, doncs posaria un aperitiu tipus un vermut blanc d'aquells italians una mica envellits. Sí.
3: El tanto amb aquesta, perquè hi ha tapa, és el que vau fer amb les anxovetes, la tapa seria les anxovetes, el Tornada a Menorca, el Nanena.
4: El Nanena? Home, aquesta...
3: Un ginxoriguer quedaria bé aquí.
4: Un ginxoriguer, sí senyor.
3: Quedaria bé aquí un ginxoriguer?
4: Una pomada, eh?
3: Sí.
4: La pomada, que és el ginxoriguer llimona.
3: Carai.
4: Però aquesta cançó només escoltant-la ja crec que és una delícia.
3: Sí,
4: sobretot el tros de la torrada que cantem tots sis, és fantàstic.
3: I ja, vinga, per acabar, a la memòria de l'ai.

0: mica amb extracció, però no sense ser molt envellits, però que tinguin una bona estructura.
1: Mm-hmm. Veus com se'n surt bé d'aquestes coses?
2: Se surt perfectament, perfectament.
1: I d'aquestes cançons maridades n'escoltarem dues. La primera és aquesta, que porta per títol A la tarda, la composició d'en Jordi Rubau, que va ser la guanyadora del concurs de composició de Sant Pol de Mar, concurs que porta el nom de Josep Bastons, de l'any 2020.

acabem d'escoltar a la tarda, i ara escoltarem Els colors de l'aigua. No va guanyar, va ser finalista, va quedar en segon lloc l'any 2021. L'escoltem.

0: memòria de l'aigua, que acabem d'escoltar juntament amb La Tarda, aquestes cançons maridades per en Jordi Grau. Encara ens queden més coses per maridar, tal com li vaig dir a en Jordi.
1: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I en el racó de cançons ens agrada conèixer les històries de cançons que formen part d'aquest gènere musical. I ho farem amb aquest tema, que ens diu que hi ha havaneres que el títol que porten no té res a veure amb la lletra, tot i que, mirat com brillen les oles, és només la referència de la primera estrofa. Les demés van per lliure. No sé si la il·lusió de veure-les brillar, les ones, pot inspirar a parlar d'una niña hermosa que da gusto y placer o de negrito que vienes a bailar. No sé què volia explicar l'autor desconegut d'aquest tema. No li donem més voltes i l'escoltem pel grup Mariners de Riera.

mariners de Riera, que ens han interpretat Mirat com brillen les oles, i anem per un altre tema, que ens diu que a les comarques del Vallès, tot i no tenir sortida al mar, han tingut varis grups d'havaneres. Vicenç Oliver, que va ser fundador del grup Aires del Vallès, en va fer ressò de la importància d'aquest gènere musical amb l'havanera del Vallès, que ell mateix va composar, tot un cant a la gent d'interior que estima l'havanera i de la qual en destaquem la frase que diu: si ens uneix una sardana, també una havanera ens pot agermanar. L'escoltarem, l'havanera del Vallès, per al grup Quatre Vents.

0: i quatre vents, que ens ha cantat aquesta Havanera del Vallès, i abans els Mariners de Riera han mirat com brillen les oles, són les històries de les cançons que hem conegut avui en aquest apartat, aquest racó de cançons.
1: Agrupats. Coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I anem a conèixer un altre grup. Més ben dit, aquesta vegada els diré que recordarem un grup. Parlem dels Pirates, que es va fundar a principis de l'any 1992 a Molins de Rei per iniciativa de Xavier Fàbregas, que juntament amb Josep Roca, Josep Lluís Blázquez i Josep Maria Roglán i també en José Manuel Olaya conformaren la primera formació inicial d'aquest grup musical. Però no serà fins al mes de gener de l'any 1993 quan per primera vegada varen pujar a un escenari amb una cantada a la veïna població del Papiol. Tres dels components d'aquesta primera formació, en Fàbregas, en Blázquez i en Roglán, procedien d'un altre grup d'havaneres de Molins de Rei, els Llobarros. La formació inicial del grup es mantingué fins l'any 1997. A partir d'aquest any s'incorporà Rafael Montaner com a baríton baix, que va col·laborar durant 4 anys. Altres músics que varen participar en el grup foren la Pepita Vilasís, l'Alicia Liñán i en Denis Serrano, tots tres acordionistes, Jordi González, tenor segon, i Helena Roser, acordió, piano i arranjament. Una de les últimes formacions va ser la de Josep Lluís Blázquez com a tenor, Xavier Fàbregas com a baríton i guitarra, Vicenç Esteve com a baríton i baix i José Manuel Olaya com a acordió. Varen publicar un total de 7 treballs discogràfics i l'any 2013 varen deixar d'actuar. Dos dels seus components, en Josep Lluís Blázquez i en José Manuel Olaya, varen passar a formar part del grup Son de l'Havana. I escoltarem dos temes. El primer, aquest clàssic, aquest popular, que porta per títol La Negra Noche.

Acabem d'escoltar La Negra Noche, i de La Negra Noche ens anem amb una manera que jo sempre els he dit i m'escoltaran a dir-ho moltes vegades, que per mi és de les més maques que hi ha, personalment, eh? Entre les barques.

0: Preciosa la lletra de Josep Maria de Sagarra, preciosa la música de Salvador de Pau, per sortir aquest tema, aquest Entre les barques, que juntament amb La negra noche han estat els temes que hem escoltat del grup Els Pirates, grup que han recordat avui en l'Agrupats. Continuem? Vinga.
1: Efemèrides. Què va passar aquest mes? Va néixer o ens va deixar algun cantaire? Es va crear o plegar algun grup? Tot això pot formar part d'aquesta secció.
0: I ho fem amb les efemèrides. I els diré que el passat 1 d'octubre, dins el marc de la Festa de la Sal a l'Escala, pujava per última vegada a l'escenari en Florenci Trullàs, un músic d'una reputada trajectòria que en aquest gènere musical va formar part dels grups Cantaires del Montgrí, La Neus Mar i Orells de Mar. Amb aquest últim grup es retirava, curiosament, l'1 d'octubre, que era el dia del seu aniversari. I escoltarem un tema del grup Orells de Mar, on podrem gaudir de la interpretació del violí que en fa el mateix Florenci Trullàs. Serveixi com homenatge a tota la seva carrera musical. La Remendadora.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: Acabem d'escoltar la remendadora del grup Oreig de Mar, aquest tema de la Neus Mar i de l'Emilio Sánchez, que també va participar en el concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. Vinga, i anem amb un altre personatge que hem de felicitar, com és Jordi Tormo, del Peix Fregit, que el passat 23 de novembre va fer anys. Jordi, per molts anys des del programa Sons a Cau d'Orella. I escoltarem i gaudirem també de la seva veu amb Así es mi tierra, interpretat per el grup Peix Fregit.

0: acabem d'escoltar el grup preferit amb Así es mi tierra, on hem escoltat doncs, la potent veu que té Jordi Tormo, que a part també de cantar amb el grup Peix Fregit, ho fa amb algunes formacions corals com la Coral Vergelitana.
1: Habaneres a comarques. Un viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: Avui toca a comarques. Avui, a Habaneres a comarques, que anem alternant amb les habaneres a les poblacions. El mes passat va tocar pobles, avui toca comarques. I la comarca que visitarem és la de la Selva, que està situada entre la Serralada Transversal i la Costa Brava, que limita amb les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, el Gironès, el Baix Empordà i la Mar Mediterrània, és a dir, a pertot arreu. Comprèn part de la depressió de la Selva i de les comarques naturals de les Guilleries i el Baix Montseny. La seva capital és Santa Coloma de Farners i té un total de 172.000 habitants. Potser a hores d'ara n'hi ha algun més. 72.000 arrodonit, perquè potser ja passa dels 172.000, perquè el cens que he vist és de fa uns quants anys. I de la Selva hi tenim dos grups. Els americanos, que els podem considerar que són de Blanes, que ens interpretaran aquest tema que porta per títol La gata i el gat. Un tema que el varen enregistrar ja fa molt de temps el grup La Barretina de Malgrat de Mar.

0: negre i el cul pelat.
1: La gata i el gat, amb Americanos de Blanes, i de Blanes ens anem a Lloret amb el grup Cabotatge, amb aquesta composició d'Antoni Mas, A cara o creu. Què és el que hem de jugar, a cara o creu, o si hem de jugar alguna cosa, no sé. De moment, escoltem la cançó que ens interpreta el grup Cabotatge.

0: cara o creu, que ens ha interpretat el grup Cabotatge, que juntament amb la gata i el gat dels Americanos ens ha servit per viatjar musicalment per la comarca gironina de la Selva.
1: Columna d'estils, per conèixer els diferents estils musicals que formen part del cant de taverna.
0: I els hi proposo a la columna d'estils anar fins a Mèxic, en temes propis d'allà, com aquest divertit Manolo que ens interpreta el grup Cavall Bernat.

ritme de ranxera ens ha fet aquesta interpretació al grup Cavall Bernat amb el popular, el famós Manolo. I el peix fregit, que ho farà amb un balset mexicà que porta per títol No Volveré.

0: Mèxic ha estat el protagonista de la columna d'estils amb el seu estil de cançons d'allà que algun grup, algun que altre grup emporta en el seu repertori. Hem pogut escoltar primer en Manolo del Cavall Bernat i ara aquesta última No Volveré del Peix Fregit.
1: Cantades. Coneixem la història de les grans cantades que es fan arreu.
0: I per acabar ho fem amb les històries de les grans cantades. Jo els hi diré que cada any per fires i festes de Sant Narcís a Girona no hi pot faltar la cantada d'havaneres que fa el grup Terra Endins el mateix dia del patró de la ciutat, a les escales de la catedral, que s'omplen de gom a gom per seguir la seva actuació i que és un lloc que val la pena anar-hi si per aquell moment es troben a Girona o van a fires a Girona i coincideix que és el dia de Sant Narcís. No es poden perdre aquesta cantada i veure com estan les escales de la catedral i els voltants també, que déu-n'hi-do. Aquest 2023, després de 2 anys d'absència que es varen fer a l'Auditori a Gironí, la cantada torna al seu lloc original. Cal dir que la primera es va fer l'any 1978. I bé, del grup Terra Endins escoltarem avui 2 temes. Un que és molt curtet i són 2 temes que parlen d'ells. Un, com els deia, és molt curtet i que porta per títol el grup Terra Endins. I el segon, a ritme de sardana, que porta per títol La gent del Terra Endins. Els escoltem un rere l'altre. Que els gaudeixin.

0: I tot recordant aquesta cantada de les fires i festes de Sant Narcís a Girona, aquestes fires i festes que segurament estaran escoltant aquest programa si els hi coincideix amb aquest cap de setmana, que és el dia fort, que són els dies forts de les fires de Girona, amb el grup Terra Endins com a protagonista, acabem el magazín corresponent a aquest mes d'octubre del 2023. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció i fins la propera. Adeu-siau.
1: Heu escoltat Sons a Cau d'Orella, una producció de Ràdio a l'Escala per a la xarxa de comunicació local. 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. Menge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida la responsabilitat i la prudència atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de protecció civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, els Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va ser l'autor dels dos gols del conjunt blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant. We will
2: rock you. Oh, this will be take one.
3: My face, big disgrace.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Fa pocs dies estrenàvem amb Me Voy, la nova de Fangoria. En tenen una altra de més actual, aquesta, La Verdad o La Imaginación, Fangoria.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Com ens agradaria estar a Eivissa en una d'aquelles bones discoteques, eh? Passant les bones vacances. Vaja, vaja. Disfrutar i ballar, eh? Com aquests temes de Robin Schulz, Barbs i el Better Times.

Recordem temps passats com millors. Better Times, millors temps. Robin Schulz i Barbs. Acompanyant-te des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM 107.3 de la teva sintonia, del teu dial. 24 hores al dia, sempre estem amb

0: 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

0: Internet.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

0: 107.3 FM.
1: La potència de Chanel amb l'Slow-Mo encara tenim al cap, però hem d'anar pas endavant. I per això ens presenta aquest nou treball, Chanel 1x1.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació. Cada hora notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local per saber, per estar informat en tot moment.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Gaudint i escoltant aquí a Ràdio Vilafant FM noves cançons com aquesta peça de Rau Alejandro, Dando Vueltas. Oh, yeah.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: rico en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ja ha començat doncs a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. Per la seva banda, segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi torni aproximadament 250.000. I pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya fins diumenge. D'altra banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. Precisament aquestes temperatures s'han reflexat als marcadors, i és que el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de juliol a Barcelona un home de 36 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb violència comesos en portals i ascensors de persones d'edat avançada. De fet, la detenció es va produir infraganti després que l'individu cometés una temptativa de robatori. Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra també investiguin la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva ahir divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer-hi les comprovacions corresponents. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren el decés una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. Fins al 12 d'agost el festival desplegarà 12 actuacions més de gèneres i estils diversos. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. Això sí, l'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me quedes, no sé. La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Quan t'aixeques al matí, hi ha aquella rosada matinera, eh? Aquella boira que ha fet aquella capa a les plantes. Doncs aquí tens Morning Dew. És la veu de Beyoncé.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: No crec en la sort, sempre em
2: aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica. Només tu
3: em fa... I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Obrint la finestra al món des de Ràdio Vilafant FM, ens pots escoltar a través de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat. Karol G, Matadora.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres...

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant.
2: Un estiu per gaudir.
4: Aquesta és una reversió d'un conegut tema, del Britless. Arriba amb la veu i la versió que ha fet Enric Font.

0: teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: una Panamera, un F12 frente a casa.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, a les carreteres, l'AP7 està concentrant els principals problemes de trànsit a primera hora d'aquesta operació sortida. Destaquen les retencions entre Gelida i Castellbisbal, com diem a l'autopista AP7, en aquest cas en sentit sud, així com els 6,5 km de retenció entre Freginals i Amposta, on s'ha hagut de tallar un carril per la retirada d'un vehicle. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin 250.000. Així, amb tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. A més, el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència inicial durant el mes de juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en plana internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva més profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat envers la crisi de Ceuta. En aquest sentit, el Ministeri d'Interior d'Itàlia, recordem que ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I en cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mart d'estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça, el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès, això sí, es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Hey Billy, you there?
1: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia. Estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
0: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

de Joan Lázaro i Costa, la principal de la Bisbal, ens ha ofert Ode a l'Alegria. El fill de l'avi Xaxo, en Josep Vicenç i Busquets, li va escriure una sardana en el seu pare titulada L'avi Xaxo. L'escoltarem interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. I és a l'Escala que se'n va, per a felicitar a l'amic i company, en Miquel Pagès i Balmes, de part de tota la família i nostra, que el dimecres dia 29 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Miquel.

La principal del Bisbal ens acaba d'interpretar a l'avi Xaxo, és del seu fill en Josep Vicenç i Busquets. La propera és del compositor de Cabrils, en Cifri Galbany i Abril. El seu títol, Esposa, Mare i Àvia, l'interpreta la Cobla Montgrins. En Josep Font de Figueres i tota la família la dediquen a la seva esposa, la Dolors Roure, i la feliciten per el seu aniversari celebrat el dimecres dia 29, per molts anys.

0: de Siegfried Galvany acaben d'escoltar Esposa, Mare i Àvia, la interpretada de la Copla Montgrins.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Ramon Reig i Verdaguer escoltarem Torelló Sardanista, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a la Quima Ginebra de Sant Pere de Torelló, que ella també el dimecres dia 29 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Quima. Thank you.

interpretada per la Cop la Ciutat de Girona, han escoltat Torelló Sardanista, és de Ramon Reig i Verdaguer. Del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, i que el divendres passat a la Ballada de Figueres la vaig enregistrar, escoltarem interpretada per la Cobla la Principal de Cassà a la Ciutat Mare de la Sardana. Aquesta se'n va cap a Sant Just d'Esvern. En Jaume Casamort i tota la família, i nosaltres també, felicitem a la seva esposa, la Nuri Cromols, que aquest dijous dia 30 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Nuri!

La Principal de Cassà ens acaba d'oferir a la ciutat Mare de la Sardana, és d'en Jaume Bonaterra i de Bau. Del compositor i amic de Palafrugell, l'Antoni Giné i Xicoira, escoltarem Bon Planter. L'interpreta la cobla Bisbal Jove. De Fortià, la Margarita Reixac i en Josep Tarrés i tota la família la dediquen al seu net, l'Aniol Tarrés i Vigo, que aquest dijous dia 30 ha celebrat la seva majoria d'edat. Però molts anys, Aniol.

Bon planter, de l'Antoni Giné, ens l'ha interpretat la cobla Bisbal Jove. De Josep Navarro i Zafra escoltarem la seva sardana Pere Jansson Mil, l'interpreta la cobla de la Principal d'Olot, i se'n va cap a Camp de Bànol per a felicitar a l'amic i company Lluís Rigat, que el dijous dia 30 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lluís.

Mm-hmm.

De Josep Navarro, la principal d'Olot, ens acaba d'interpretar Pere, ja en són mil. De Palamós, la Pilar Camacho. I nosaltres felicitem el seu marit, en Joan Gironès, que el dijous dia 30 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan, per a tu la sardana del compositor Salvador de Bava i Causa. Vell, Palamós, l'interpreta la

Bell Palamós és de Salvador de Bau i Causa, l'ha interpretat la Cobla Montgrins. De Pere Massats i Vilata és la propera, Preuada Germanor, el seu títol. Està interpretada per la Cobla Montgrins. Va dedicada, de part d'en Joan Borràs i de tota la colla de Torroella de Fluvià, a les germanes bessones, l'Ester i l'Adela Pau Martí de Figueres, que el dijous dia 30 celebraren el seu aniversari. Per molts anys, parella!

Acaben d'escoltar, interpretada per la Gobla Montgrins, Preuada Germanor, és d'en Pere Masats i Vilata. I l'últim aniversari d'aquest dijous, dia 30, és el de la Montserrat Mercader de Palau Saverdera, que n'ha celebrat 95. Per molts anys, Montserrat, de part dels teus nebots Àngel i Pere Barrot, i de tota la família. Han escollit la sardana del compositor Francesc Masirós, Obligada de trompeta. Per tu, Montse, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona, el solista en Marcelí Trias.

0: Marcel·lí Trias a la trompeta amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'interpretar Per tu, Montse, és de Francesc Mas i Ros.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 1 d'agost, a Parlavà, a la plaça d'Octubre, a 2:15 del migdia, hi ha sardanes amb la Principal de Banyoles. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, doble ballada vigília de plec. A les 5 de la tarda, cobles Principal de Llobregat i Juvenil de Sabadell. A Sant Feliu de Pallerols, a la plaça del Firal, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la Principal d'Olot. A Vilallonga de Ter, a la zona esportiva municipal, a les 6 de la tarda, hi ha la Bisbal Jove. A la Garriga, a la plaça de Gandax, a 6:45 de la tarda, cobla Sant Jordi. A Caldes de Malavella, plaça de l'Ajuntament, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, hi ha ballada amb la cobla la Principal de Porqueres. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Rossinyolets. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per aquest diumenge, dia 2 d'agost, a Viure d'Empordà, sortint de missa de 2:15 del matí, dues sardanes. I a les 7 de la tarda, en el centre cívic, ballada completa amb la cobla Vila de la Jonquera. A Madremanya, sortint de missa d'11, sardanes amb la Principal de Cassà. A Fontcoberta, sortint de missa d'11, sardanes amb la Baix Empordà. En el Santuari de la Mare dels Àngels, a 10:45, hi ha sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. A Beuda, a les 12 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Banyoles és la festa del barri de Sant Martirià. A les 12 del migdia hi ha missa a l'església parroquial de Santa Maria dels Torers i a la sortida, interpretació de la sardana Gloriós Sant Martirià del Monsenyor Valentí Miseracs. A la 1 del migdia, a la placeta d'Angès, vermut per gentilesa del pandeonista Xavier Areu. I sardanes, tot amb la cobla, la Principal de Banyoles. A Esclanyà, sortint de missa de 12, tres sardanes amb la Principal de Porqueres. A la Garriga, a les 12 del migdia, en el Teatre del Patronat, concert vermut amb la cobla Maricel i Andreu Miret, tenor. A la sortida, ballada de la sardana La il·lusió de la Garriga de Tomàs Gil i Membrado. I a les 9 del vespre, a la plaça de l'Església, sopar i sarda show amb la cobla contemporània. A Cantallops, a la plaça Major, a 12:15 del migdia, quatre sardanes. I a 6:45 de la tarda, en la Societat, ballada tot amb la cobla Servidenca. A Ribes de Freser, 40è a plec en la plaça del Mercat, matí a 10:45 i tarda a 4:00, cobla Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada. A Maçanet de Cabrenys, a les Salines, és la festa de germanament amb Reiners. A 4:00 de la tarda hi ha ballada amb la Principal de Cassà. A Sant Joan de les Abadeses, passeig Comte Guifré, a 6:00 de la tarda, cobla Principal d'Olot. Viladamat, plaça de l'Església, 6:00 de la tarda, ballada amb la cobla Principal de Banyoles. A Mollet de Perlada, a 6:45 de la tarda, hi ha la cobla genisenca. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, a 6:45 de la tarda, cobla La Moreneta. Al Vendrell, Rambla, a 7:00 de la tarda, ballada amb la cobla Mediterrània. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Església, a 7:45 del vespre, cobla Ciutat de Terrassa. A Blanes, cicle d'estiu, plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Xaloc. A Sant Joan de Palamós, a la plaça de Sant Joan, a 8:00 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Sant Feliu de Guíxols, passeig de Mart, a 8:00 del vespre, ballada amb els Rossinyolets. I a Sant Antoni de Calonge, a 10:00, hi ha ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. Apa, quin tip de sardanes! I això no para. Aquest dilluns, dia 3 d'agost, a Camprodon, a 6:00 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Pardines, a la plaça del Pedró, a 6:00 de la tarda i a la Principal de Banyoles. A la Bisbal, al passeig Marimon Esprer, a 9:00 del vespre, cobla Baix Empordà. A Perpinyà, a la plaça de la Gambeta, a 9:00 del vespre, cobla Milenària. I a Santa Algoma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit, cobla La Flama de Farners. Dimarts 4 d'agost, a Llafranc, en el pont de la Riera, a 7:00 de la tarda, ballada amb la cobla La Flama de Farners. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, a 7:45 del vespre, cobla Principal de Banyoles. Dimecres 5 d'agost, a Molló, a la plaça d'Estudis d'Espinavell, a 6:00 de la tarda, cobla Principal d'Olot. A Hostalric, plaça de les Sardanes, a 9:45 de la nit, cobla la Principal de Banyoles. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a 10:00 de la nit, cobla Rossinyolets. A l'Escala, a la Riba, a 10:00 de la nit, cobla Bisbal Jove. A Tossa de Mart, en el passeig de Mart, a 10:00 de la nit, cobla Ciutat de Girona. I a Palamós tindrà lloc el 26è concert memorial Ricard Viladesau en l'Arbreda, a 10:00 de la nit, amb les cobles Montgrins i Principal de la Bisbal. Dijous 6 d'agost, Castelló d'Empúries, plaça dels Homes, a 6:00 de la tarda, cobla la Principal de Llobregat. A Banyoles, a la plaça Major, a 9:00 del vespre, cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes, 7 sardanes de 7 tirades. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, a 2:15 de la nit, sardanes amb la cobla Montgrins. A Pals, en el pati de Calapruna, a les 10 de la nit, sardanes amb la cobla principal de Porqueres. A Calonge i Sant Antoni, plaça Major, a les 10 de la nit, cobla Foment del Montgrí. I d'ençà, a les 10 de la nit, a la plaça Major, cobla Bisbal Jove. Divendres 7 d'agost, a Cadaqués, en el passeig a les 8 del vespre, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Palafrugell, a la plaça Nova, a les 8 del vespre, a la cobla la principal de Porqueres. A Olot, a la plaça Catalunya,

0: de Banyoles. Dissabte, dia 8 d'agost, Sant Hilari Sacalm, plaça Doctor Grabalosa, a les 6 de la tarda i a la cobla principal de Banyoles. El Lot, en el Firal, a les 9 del vespre hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Servinenca. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, cobla Mediterrània. Diumenge, dia 9 d'agost, a Sant Feliu de Pallerols, tindrà lloc el 6è aplec en els arbres d'en Casals. Matí a les 12, cobla Ciutat de Girona. I tarda, a les 4, cobla Ciutat de Girona, principal de Llobregat i principal d'Olot. A Bescanó, en el Pavelló, a les 6 de la tarda, cobla Maravella. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig de Comte Guifré, cobla Foment del Montgrí. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, amb la cobla Marinada. A Blanes, cicle d'estiu a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Vila de la Jonquera. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, cobla D de Dones. A Calonge i Sant Antoni, plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, cobla Foment del Montgrí. A Llançà, nit a les 10, a la Casa de Cultura, concert de música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit, cobla principal de la Bisbal. No m'havia passat mai, però he quedat amb la boca ben seca i he tingut que beure aigua. Fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. L'Esteve Paletti Ribes de Banyoles li va escriure una sardana a l'Àngel Pellicer amb el títol de L'Àngel de la Cobla. L'escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal. I va dedicada precisament a l'Àngel per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 31, per molts anys.

L'Àngel de la Cobla, de l'Esteve Palet, ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De Conrad Saló i Ramell gaudirem de la seva sardana Benevolença a la Bisbal. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. I és a la Bisbal que se'n va per a felicitar a la Xeixal Gans, que aquest divendres també ha celebrat el seu aniversari, per molts anys de part d'en Carles, de tota la família i sobretot de la gran cosinada. Molt de petons.

de Conrad Saló, la Copa Ciutat de Girona ens ha ofert benevolència a la Bisbal. La Montserrat Reixac de Figueres i tota la família feliciten els seus nets, en Roc Sala, que aquest dissabte dia 1 celebra el seu 7è aniversari, i l'altre net, en Pol Sala, que el dimarts dia 4 celebrarà el seu 3è, per molts anys a tots dos. La sardana escollida és la del compositor Gabriel Pérez i Sánchez, que porta per títol Els dos germanets. L'interpreta la Copa Sant Jordi.

Els dos germanets és de Gabriel Pérez i Sánchez i l'ha interpretat la Copa Sant Jordi. En Xavier Roig de Figueres felicita la seva cunyada, la Carme Ruiz, per al seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 1. Per molts anys, Carme. Per a tu, la sardana del compositor Joaquim Pecanins i Fàbrega, interpretada per la Copla Principal de la Bisbal. El seu títol, El Rossinyol.

Acaben d'escoltar interpretada per la principal de la Bisbal de la Bisbal, El Rossinyol, és d'en Joaquim Pecanins i Fàbregas. De Ramon Vilà i Ferrer, escoltarem interpretada per la Cobla Sant Jordi, Som's i Serem. Amb ella felicitem a la Toni Vinyuela i en Salvador Pinsac de Cistella, que aquest dissabte, dia 1, celebren el seu 45è aniversari de noces. Per molts anys per ella, també de part de tots els companys i companyes de danses i

de Ramon Vilà, la Colba Sant Jordi, ens ha interpretat Som i Serem. De Miquel Tudela i Benavent és la propera. Noves generacions és el seu títol. L'interpreta la Copa Montgrins. La Pepeta Armengol i en Joan Geli de Vilafant i tota la família la dediquen a la seva filla l'Assumpció Geli per a felicitar-la per al seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 1 per molts anys d'Assumpció.

0: de Miquel Tudela a la Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Noves Generacions.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli, gaudirem de la seva sardana Angelina, interpretada per la Cobla Montgrins. Amb ella felicitem a totes les angelines, àngels, Maria Àngels, etc., que aquest diumenge dia 2 celebren la seva onomàstica, però molt especialment a la meva Angelina, també de part d'en Xavi Roig i de tota la cúpula. De Banyoles, l'Angelina Mir. De Figueres, l'Àngela Parra, la Maria Àngels Vilassafont, la Maria Àngels Lleona i l'Àngels Pedrosa. De Maçanet de Cabrenys, la Maria Àngels Vila. De Palau Saverdera, l'Àngela Safont. De Ripoll, l'Àngels Saladrigues. De Vilafant, l'Angelina Coromines, la Maria Àngels Colom i l'Àngela Oliva. D'Igualada, l'Àngel Reig. De Mataró, l'Àngels Comas Mas. De Llambilles, la Maria Àngels Forroi. De Palamós, la Maria Àngels Martí. I en Xavi Roig també felicita a l'Angelina Segura, a l'Angelina Déu, l'Angelina Rigall i l'Àngela Ballart.

De Vicenç Bou i Geli, la Cobla Mugrins ens acaba d'interpretar Angelina. De Josep Sederra i Puigferrer gaudirem de la seva obligada de tible Estrella de Rubí, interpretada per la Cobla Mugrins, el solista en Marcel Artiaga. La Conxita Arboix de Figueres i tota la família feliciten el seu espòs, en Carles Sorroca, que aquest diumenge dia 2 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Carles!

Marcel Artiaga, el Tible, amb la cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar l'Estrella de Rubí, és de Josep Sederra i Puigferrer. De Palau Saverdera, en Pere Barrot i tota la família feliciten el seu germà, l'Àngel, que aquest diumenge, dia 2, és el seu aniversari. Per molts anys, Àngel. Per a tu, la sardana obligada de tenora, del mestre Ricard Viladasau, Llibertat, l'interpreta la cobla Montgrins, el solista, en Josep Gispert.

Josep Gispert a la tenora amb la Cobla Montgrins ens acaben d'interpretar Llibertat, és d'en Ricard Viladesau i Cané. També aquest diumenge dia 2, en Jordi Vila i Gómez de Garriguella celebra el seu aniversari. Per molts anys, Jordi. He escollit la teva sardana, Clos de la Torre. Està interpretada per la Cobla Els Casanovas.

de Jordi Vila i Gómez, acaben d'escoltar Clos de la Torre, la interpretada a la cobla Casanovas. De Josep Cassó i Serra escoltarem Gent de Banyuls, l'interpreta la cobla Marinada. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.

0: ha estat un enregistrament fet en suport de vinil de l'orquestra de Manuel Gas, i el nom del tema no podíem ser més suggerent per aquesta època. És En Verano, a l'estiu, doncs també podríem dir com de collita pròpia. I si no l'ha fet, podeu estar segurs que la farà. Continuem amb el programa. I el millor que pots fer aquest estiu és...
1: refresca't.
0: Que bonic és ballar, recordar o escoltar un bonic bolero.

I continuem el nostre passeig ja a través de la música que al llarg de molts anys ja han planat les pistes de ball. Escoltarem una versió que fan de Tom Jones, entre tots vosaltres.

l'estiu en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical. Balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu.

0: Gaviota, un bonic tema que acabem d'escoltar a través de la teva sintonia, com no, música per l'estiu, molta música i, si és possible, poques paraules. Ja estem parlant massa.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu... Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

està l'orquestra Casta Brava, que ens ha portat aquest popurri de l'estiu. I continuem en el mateix ritme, el ritme d'estiu.

0: Plaça de Xena, Poleto dos Maestros, por favor.
1: Un ritme una mica esbrotat, podríem dir, és el que es trobem a les revetlles de l'estiu també, quan s'arriba ja a la matinada. Són ritmes que ens escauen, ah, que sí? Doncs vosaltres, a l'hora que sigui, el podeu escoltar també còmodament des de casa vostra. Continuació de música, protagonista, com sempre, de tot l'estiu, aquí, a través de la teva sintonia preferida, l'embalat radiofònic.

0: balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu. Aquest estiu...
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca't.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.

I com sempre l'estiu buscant el ritme entre les nostres orquestres, les seves millors peces, per passar-nos la calor, o més aviat per fer-nos venir més, ja que la música és més moguda. Continuem ja quasi la recta final del nostre programa, gaudint d'altres temes com aquest, Ernesto D'Alessio, que ens porta el seu popurrí.

Amics, poquet a poquet hem anat avançant en el temps i com no, i consumim-lo. I hem arribat al final del nostre programa. Encara ens queda una petita part que, com sempre, de relleno al final, per caure dintre de l'horari assignat. Per la meva part, res menys. Tan sols desitjar-vos a tots que sigueu molt, però que molt, moltíssim, moltíssim feliços i emplaçar-vos per al proper programa la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Empordà, han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. I en esports, el Barça va perdre els penals 3-2 al primer partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 en el temps reglamentari. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

Mira, per on ella vol fer-te un petonet una altra vegada. Que no et deixes? Vinga, besito. És la cançó de Judeline.

0: És la peça de Judalín, aquest Besito.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Compartim un bon moment amb la nova cançó de Beyoncé. Aquí tens el Morning Down Dong.

0: Beyoncé, nova peça musical des de la FM.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La música amb el ritme ara mateix de Manuel Turizo. Per un pendejo no se llora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, i en aquests en poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamarsa o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300 vols. Trànsit calcula la sortida de 575.000 vehicles a l'àrea de Barcelona i Renfe reforçant l'oferta de places. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
3: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
2: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: tant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te voy a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí tens la força de Leire Martínez, ara mateix amb aquest Cabeza de Ratón.

0: cabeza de ratón.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: She's Walking és la cançó, el tema que ara mateix escoltem a Ràdio Vilafant FM, una de les últimes feines que ha fet Dani Corbalán. She's Walking Away.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Des de la sintonia del 107.3 de la FM, no aturem el nostre món de la música amb Axis, Kexe, i aquest Kexe Club Studio, volumen 8.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi agrícola a Montblanc. El foc s'ha declarat a la zona del Masnou, a tocar de la carretera TV-2421, que ha estat tallada en tots dos sentits al quilòmetre 3. Hi han treballat 10 dotacions terrestres dels bombers, que encara fan tasques de control d'aquest incendi i per donar-lo totalment per finalitzat. També hi ha un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa buscant entre camps agrícoles, però el càmping Montblanc Park, situat a prop de la zona, no ha patit cap afectació. Encara un altre incendi a l'Alta Ribagorça. Els bombers treballant en la revifada de les flames de l'incendi de Sanet, una situació prevista per la inestabilitat associada a les tempestes que s'acosten. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. I és que en tot aquest context de risc d'incendi elevat, avui hi ha 89 municipis de 15 comarques que estan a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Però paral·lelament hi ha previsió de pluja en alguns punts dels territoris. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent entre les 6:05 i les 8 del vespre, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues al Ripollès. Precisament per seguir la previsió del temps, contactem amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat al matí molt assolellat i al migdia les temperatures han reculat lleugerament, màximes que els valors més elevats han rondat entre els 37 a 38 graus a vilars com Montesquiu, Tàrrega o a la mateixa ciutat de Lleida. Amb una tarda passada per aigua una altra vegada tot el Pirineu, al sector del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, hem tingut forts patacs d'aigua i també la pluja s'ha deixat veure a la zona dels ports, amb una xafogó molt marcada durant tota la jornada a tota la costa catalana. Demà diumenge ens despertarem amb unes temperatures ja elevades a tota la costa catalana, puntualment seran més elevades a la zona de la Costa Brava i Terres de l'Ebre, i una xafogó que no voldrà marxar. Tornarem a tocar els 40 graus al Pla de Lleida i uns ruixats que tornaran a aparèixer a la tarda a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I parlem de trànsit i revisem l'estat de les carreteres, on ara mateix tenim circulació amb congestió a la frontera, a la Jonquera, a l'AP7 i a la Nacional 2. Respectivament, hi ha 6 quilòmetres i 5 quilòmetres respectivament de congestió en aquest punt. I tot això en el dia en què omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre, coincidint amb l'inici de les vacances d'agost. I ens anem en cultura, i és que la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral, ha avisat l'estat la protagonista de la primera vetllada. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
4: Cançons al públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'embalat i de festa major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
6: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
7: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Seguim amb el ritme i la bona música des de Ràdio Vilafant FM, amb aquesta formació Ningú i La Mar.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
3: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: És la nova de Nil Moliner. Des de Nexo 11, Salta.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per presentar-vos, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, que les comencem avui a Vilassar de Dalt, al Maresme, amb una cantant, actriu i creadora anomenada Alba Grassa. Té 23 anys i s'ha convertit en una de les veus emergents de la música en català. Combina la seva faceta musical amb la d'actriu. Això dona a les seves actuacions en directe una gran força i narrativa i expressivitat. Escoltarem una de les seves noves cançons, de fet, la seva nova creació musical anomenada Aniversari 22, que retrata amb ironia i sensibilitat les seqüeles d'un desamor obsessiu i la pèrdua de la identitat. La producció del tema ha estat a càrrec de Marc Gela, del grup Iglu, i Joana Subirats, d'Al·lèrgiques al Polen. Per tant, iniciem el nostre recorregut musical per aquestes estrenes d'aquesta setmana amb Alba Grassa i la seva nova cançó, Aniversari 22.

0: La força musical d'Alba Grassa, aquesta és la seva cançó Aniversari 22, d'aquesta jove intèrpret i actriu també catalana. Aniversari 22, la primera de les històries que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem ara mateix un viatge fins a Escòcia. Ell es diu Barry Can Swing. És un projecte en solitari de Joshua Spence Maney, un aclamat productor, músic i DJ escocès, que ens presenta aquesta història anomenada Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you,

La cançó es diu Dance, Dance, Dance, és una de les noves d'aquest DJ i productor escocès anomenat Barry Kenswim. Cançons noves, històries que anem compartint com cada setmana a través d'estrenes. Anem pel més nou de Ferran Orriols, un reconegut cantautor i guitarrista català nascut al Lluçanès i que va guanyar una gran popularitat com a líder i compositor del conegut grup de pop-rock el Niandú, guanyadors del Sona Nou a l'any 2011. La seva nova cançó es diu Ressaca, Mas Napos Dal. És una cançó molt singular i fruit d'un intercanvi cultural europeu. Així sona.

Ressaca, Mas Napós Dalt. Aquesta és la nova creació musical de Ferran Orriols. Aquest és un projecte multilingüe, una cançó que neix impulsada per Polyglot EU, una plataforma europea que fomenta l'intercanvi musical i la diversitat lingüística. De fet, és una gravació aquesta ben casolana, perquè Ferran Orriols, fidel al mètode artesanal de l'artista, es va enregistrar en només un dia en format casset, escampant tots els instruments i trastos pel menjador de casa seva. Història, Ressaca, Mas Napós Dalt, és la més nova de Ferran Orriols, i tornem a fer un viatge, i en aquest cas fins a Anglaterra, per escoltar a Charlie XCX, aquesta cantant i compositora del Regne Unit. La seva nova cançó es diu Camera, va ser publicada fa ben poquets dies com l'últim senzill del seu esperat àlbum Music Fashion Film, i que parla sobre l'escrutini de la fama, la crisi d'identitat artística i la pressió de la mirada pública.

0: imagining me.
1: Charlie XCX, aquesta és la cantant i compositora britànica que ens porta la seva nova cançó anomenada Camera. Històries més noves que seguim compartint. Ella es diu Gem Sol. És una cantautora, pianista i compositora catalana de Solsona, el Solsonès. La seva nova cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu i que parla sobre la nostàlgia d'un estiu passat que ja ha acabat. Per tant, així sona El sopar d'una nit d'estiu, el més nou de Gem Sol.

Des del Solsonès, així ens ha arribat la nova creació musical de Gemma Sol. La seva cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu. Seguim amb més novetats de la setmana. Ella es diu Chloe Slater, és una jove cantautora, guitarrista i compositora britànica, jove de 23 anys, i la seva nova cançó, Mother Nature's Killing Spree, ens parla de la fi del món provocada pel canvi climàtic, l'apocalipsi ecològic i la passivitat de la societat davant la destrucció del planeta. Així sona.

La cançó de Chloe Slater es diu Mother Nature's Killing Spree. Així ha sonat en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Coses pendents. Aquesta és la cançó que tindrem ara mateix, un tema original de la banda All Right, que es va incloure al seu àlbum de debut, anomenat Un lloc on anar, i que va sortir el passat mes de juny. Poc després, fa poquets dies, aquest mes de juliol, s'ha llançat una aclamada versió especial anomenada Coses Pendents, Jambu Remix, on col·laboren oficialment tres artistes, com és Jambu, en Jan Buxeda, que és de Terrassa, és un músic, compositor i reconegut productor musical. També la Cristina Vall Rivera, que també és de Terrassa, una artista multidisciplinària, actriu, violinista i cantautora, i també All Right, evidentment, aquesta banda de pop i indie nascuda a Terrassa a finals del 2025. Coses pendents, una cançó que gira al voltant de l'enyorança, el pas del temps i els assumptes que queden sense resoldre.

Jan Bo, Cristina Vall Rivera i el Raid, tots tres junts per aquesta cançó que es diu Coses Pendents, aquest remix que ha fet Jan Bo. Novetats de la setmana, i ara mateix anem fins a la cantant, rapera, model i actriu de Corea del Sud, nascuda a Seul, es diu Jennie Kim, més coneguda com a Jennie, és mundialment famosa per ser integrant de la superbanda de Corea del Sud, Blackpink. La seva esperada nova cançó en solitari l'escoltarem ara mateix, es diu Less Than a Lover. És un tema que parla sobre les relacions sentimentals d'estiu que es troben en un punt allò intermedi entre l'amistat i la relació amorosa, lliures de lligams i responsabilitats.

Estrelles de Mar és una cançó conjunta per Julien Leone i la cantautora basco-francesa Julie. És una col·laboració aquesta transfronterera molt especial que uneix musicalment dos punts diferents de l'estat francès amb fortes arrels culturals pròpies. Per una banda, Julien Leone és de Perpinyà, a la comarca del Rosselló, cantant, músic i locutor de ràdio a France Bleu Roussillon, que va saltar la fama a la resta de Catalunya en quedar com a tercer finalista de la tercera edició del concurs musical Eufòria de TV3. I també tenim la col·laboració de Juli, és de Bayona, és una jove cantautora, pianista i compositora que escriu i canta principalment en francès i en euskera. I la cançó que comparteixen junts és Estrelles de Mar, una metàfora poètica sobre la connexió a distància, l'amor lliure i la unió de diferents identitats a través dels elements de la natura. Una altra de les interessants novetats de la setmana en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem per altres històries que també arriben com a noves aquesta setmana. Es diu G-Heart, és el nom artístic de James John Abrahart Jr. És un reconegut cantant, compositor i productor musical britànic, i la cançó que escoltarem es diu Bye Bye Blue.

La música, el so i la veu de G. Hart i la seva nova cançó, que així ha sonat en aquestes estrenes, es diu Be By Blue. Seguim a través d'estrenes, compartint i escoltant moltes més històries, i ara mateix tornem a Catalunya, en aquest cas anem fins al Penedès, per escoltar el cantant i compositor Lézer. La seva nova cançó es diu Portofino, és una postal imaginada sobre el desig de deixar-ho tot, de fugir amb la persona estimada i començar una nova vida des de zero en un altre país. Així sona Portofino amb Lézer.

0: pels que ja no hi són.
1: Es diu Lesser, aquesta és la seva nova cançó, Portofino, que ens ha acompanyat també en aquest estrenes. Anem per altres històries compartides, en aquest cas, amb Cathy B i Jax Jones, dos reconeguts artistes de música electrònica originaris de Londres, Gran Bretanya, el Regne Unit. La seva nova cançó conjunta es diu Last Days of a Summer i que parla sobre el sentiment agredolç que es produeix quan s'acaba l'estiu. Cathy B és una cantant i compositora nascuda al sud de Londres, és una icona absolutament consolidada de la música de club britànica, i Jax Jones és un DJ, productor musical i remesclador nascut a Londres i és una de les figures més comercials de la música house de Gran Bretanya. Així sona Last Days of Summer, la nova història compartida entre Cathy B i Jax Jones.

Last Day of Summer, aquesta és la nova cançó de Cardi B i Jax Jones. Seguim amb més històries noves. Es diu Les flors d'aquell març, és la nova de Marc Grabulosa, aquest jove guitarrista, cantant i professor de música nascut a Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany. Una història que ens parla sobre el pas del temps, de la inevitable transformació de la vida i com els records o les relacions van mutant de forma, fent servir aquesta metàfora del cicle de les flors. Les flors d'aquell març, amb Marc Grabulosa.

Les flors d'aquell març, aquesta és la nova creació musical de Marc Grabulosa des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, que ens ha arribat amb aquesta seva nova història musical. Acabem avui aquest estrenes amb el DJ i productor Martin Garrix i la participació dels U2, la banda irlandesa U2, que comparteixen història anomenada Fireflies. Així, amb ells, acabem aquest estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir, la ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: I no et perdis cada dia la nostra programació. Cada hora...
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Les Bahames és un arxipèlag del Carib que és conegut per ser un paraís. Això pensaven també tres turistes que als anys 70 van anar a les Bahames a gaudir d'aquest tipus de vida tropical que començava a despuntar en els circuits turístics, especialment en els Estats Units. El que passa és que per a ells aquest paraís es va convertir en un infern quan es van trobar amb Micaiah Shobek, un altre americà que va anar a les Bahames, tot i que no per turisme, sinó a acabar amb el que ell anomenava els àngels de Lucifer, persones que, també segons d'ell, eren enviades pel diable i la seva missió era alliberar-los. Avui sabem què va passar a les Bahames i qui era aquest Micaiah Shobek. Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Es va acabar la temporada, bueno, encara queda, però es va acabar la temporada perquè d'aquí a poc ja serà estiu, es comença a notar el calor, aquest ambient de Sant Jordi que hem viscut aquesta setmana, i tot i així no hem fet prous programes d'aquests que ens van comprometre a fer de viatjar pel món. Però, en fi, tranquils, perquè avui en farem un, perquè avui anirem ni més ni menys, parlant de calor, a les Bahames, on als anys 70 del segle passat, un personatge, bueno, un senyor que es deia Micaiah Shobek, va decidir crear el terror en aquestes illes paradisíaques de l'Atlàntic. I per explicar-nos qui era aquest senyor i què va fer, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
2: Doncs molt bé, molt bé, molt content avui de viatjar per primera vegada de les Bahames, gràcies a la nit més fosca. És un país que físicament no he pogut visitar mai, no he tingut aquest plaer.
1: Bueno, però has estat a Belize.
2: He estat a Belize,
1: dir,
2: sí.
1: Ningú més ha estat a Belize. La majoria dels oients no saben ni on està a Belize, de fet.
2: Sí, sí, doncs hi ha estat, sí, sí.
1: A les Bahames te ho tens apuntat per anar-hi un dia o què?
2: A veure, te diré que no és dels llocs prioritaris on te vull anar, però també diré que Belize tampoc ho era i al final, mira, la vida m'hi va portar, saps? Per tant, vés a saber, potser hi aniré.
1: Què, Joan, quin llibre t'han regalat aquest Sant Jordi, si és que t'han regalat algun?
2: Doncs de moment encara cap, però bueno...
1: Bueno, val a dir que estem gravant en Sant Jordi i encara no s'ha acabat el Sant Jordi, per tant, encara poder aquest vespre, no? Tinc que veure algun.
2: Clar, exacte, és a dir, jo encara tinc l'esperança que abans d'acabar el dia caigui alguna cosa.
1: Vale, un llibre d'aquests del Barça, que t'agraden a tu, no? O un de política... d'història, de true crime...
2: Jo, diguéssim, si és per amor, és a dir, si és un regal fet amb amor, m'agrada qualsevol llibre, perquè al final el bonic d'aquesta jornada no és que el llibre sigui ben parit, és el detall.
1: Va, doncs abans de que ens haguem d'injectar insulina, anem al tema d'avui. Com que anem a les Bahames i anem per primera vegada, i les Bahames és un país que no havíem visitat, o crec recordar que no n'havíem parlat mai, crec que és una bona oportunitat, Joan, perquè ens expliquis una mica de la història d'aquestes illes, segurament molt lligades a la pirateria, no? Potser.
2: Doncs sí, exactament. De fet, les Illes Bahames és conegut sobretot per ser una mena de paradís tropical. La major part de la gent els coneix per això. Però el cert és que té una història que és molt interessant al darrere. És a dir, durant molt temps va ser una colònia britànica, però abans d'això, o d'alguna manera durant això, perquè tècnicament era un territori que hauria d'estar controlat pels britànics, però durant bastants anys, al llarg del segle XVII, fins i tot una part del segle XVIII, doncs moltes de les illes que avui en dia formen les Bahames, tot i que en teoria era un domini britànic, a la pràctica era territori que estava controlat de manera gairebé integral per pirates. I per tant, doncs, això va donar lloc a que allà s'establissin autèntiques colònies pirates, és a dir, repúbliques pirates, que servia com a base d'operacions d'un munt de vaixells que es dedicaven a atracar altres vaixells. D'acord? Això està molt ben explicat en una sèrie que jo recomano bastant, que és Black Sails, Veles Negres.
1: Oi, l'he vist aquesta. Aquesta l'he vist.
2: És molt bona i està ambientada a la Nassau, per tant, a l'illa de Nova Providència, prèvia al domini efectiu britànic. I explica molt bé com, doncs això, era una república pirata, i també explica com els pirates s'organitzaven entre ells, quin tipus doncs, de llei de facto imperava en aquella zona, com les autoritats britàniques intentaven recuperar però no acabaven de poder i per tant d'alguna manera intentaven allò, per fer servir una expressió típica espanyola, conllevar el problema de la millor manera possible, com al final Espanya també en algun moment acaba intervenint perquè els tocava molt els nassos que els pirates assaltessin vaixells espanyols. Bueno, és una zona que té una història interessant, però tot i així, com deia,
1: una seqüela de l'Illa del Tresor, no? De fet,
2: sí, exacte, també. De fet, és una barreja de moltes coses. Seria una prequela, de fet, de l'Illa del Tresor, perquè està situat abans.
1: Sí,
2: està situat abans de la història, però també apareixen diversos pirates que van existir de veritat. El que passa és que són pirates que van existir en èpoques diferents i el que fa és posar-los tots de la mateixa època. És com si posessis, jo què sé, si posessis a Stalin, Reagan i
1: Juli César
2: a la mateixa època, diguem-ne. Sí. Però bueno, més enllà d'això, el cert és que és interessant i també explica molt bé doncs, això, com funcionava aquesta república fora de la llei. Però com dic, el cert és que finalment els britànics acaben recuperant el control efectiu sobre aquestes illes i per tant comença a actuar com a colònia britànica. Com a curiositat, un dels governadors que va tenir durant el segle XX va ser el rei Eduard VIII, és a dir, el famós rei que va abdicar, aquell que va ser rei menys d'un any i que es va casar amb una plebea nord-americana que estava divorciada i fruit d'això va haver d'abdicar. Doncs després de l'abdicació, una de les feines que li van trobar per tal de col·locar-lo en alguna banda va ser com a governador de les Bahamas i finalment va acabar independitzant-se l'any 1973. Val a dir que Crims d'avui tenen lloc justament a finals de 1973. Per tant, pràcticament podríem dir que és el primer assassí en sèrie que van haver d'afrontar les autoritats de les Bahamas ja com a país plenament independent. Val a dir que això...
1: Per tant, estem a les Bahamas gairebé fregant el pal perquè haguéssim pogut estar a l'imperi britànic i llavors no tindria gràcia el programa, no?
2: Val a dir que això és una mica d'asterisc perquè la independència completa acaba sent l'any 73, però és veritat que va ser un procés d'independència molt gradual i per tant ja des de molt temps abans de 1973, de facto les autoritats de les Bahamas ja anaven guanyant cada vegada més sobirania, ja feia temps que de facto, pel que fa al govern interior, actuaven doncs, com un país gairebé independent, però vaja, en tot cas els últims vincles amb la governança britànica els acaben trencant el juliol de 1973 i els crims d'avui comencen el mes de desembre d'aquell mateix any. Per tant, pràcticament, com deia, va ser un regal d'independència.
1: Regal de benvinguda. El que va fer en Michaia Schobeck. Alguna cosa més per explicar de les Bahamas o ja podem situar-nos en aquests anys 70 o ja...
2: L'altra cosa que et deia és que les Bahamas és concebut, i de fet ja als anys 70 era concebut, com una mena de paradís tropical. De fet, ho és, diguem. Però això
1: i fiscal.
2: També, i fiscal. Però això també influïa bastant en l'actitud de les persones que visitaven les Bahamas. D'acord? És a dir, molt sovint les persones que anaven allà i anaven una mica amb aquesta idea de desconnectar, viure aventures, conèixer l'amor de la seva vida, coses així. Vale? I això feia també que la gent tingués una actitud una mica desinhibida, oberta davant de desconeguts. I això és una cosa que les pel·lícules està molt bé, que les novel·les està molt bé i que t'acaba comportant que coneguis allò, el teu amor de joventut, però a la vida real et pot comportar algun problema no vigilar amb els desconeguts. I el cas d'avui, doncs, trobarem tres persones que van acabar patint una cosa similar.
1: Clar, perquè les Bahamas estan, diguem-ne, al Carib, no? A les
2: Carib,
1: Antilles,
2: sí,
1: que
2: se'n
1: diu. No confondre amb les Bermudes, que estan un xic més amunt. Doncs vinga, anem a parlar de qui era aquest en Michaia... No sé si dit bé, però... Michaia Schobeck, li direm Michaia, que poder sona més anglès. Michaia Schobeck, aviam, quina és la història d'aquest senyor? D'on surt aquest home?
2: Bé, doncs aquest home va néixer als Estats Units, era nord-americà, això també tindrà certa rellevància, perquè, esclar, veurem que aquest home acabarà malament, diguem-ne, i això de que ciutadans nord-americans acabin malament a l'estranger és una cosa que a vegades als Estats Units no els acaba d'agradar. Però ja pensem, diguem-ne, que sí, que acabaria malament. El nostre protagonista concretament neix l'any 1954, això també és important perquè vol dir que en el moment dels fets tenien prou feines 19-20 anys, i neix a Milwaukee. Recordem que Milwaukee, l'estat del Wisconsin, ja hem estat aquí, és a dir, ja n'hem parlat d'algun mític assassí en sèrie d'aquesta ciutat.
1: Jeffrey Dahmer.
2: Sí. El seu nom real, el seu nom de naixement era Michael James Schofne, i el nom pel qual seria conegut posteriorment és un nom d'origen religiós que acabaria adoptant ja de gran, perquè tindria una mena d'obsessió religiosa i això, aquesta mena d'obsessió l'acabaria comportant, entre altres coses, que canviés el seu nom. Aquí començaríem amb els txecs perquè infància de, vaja, família desestructurada, no coneixia el seu pare, infància molt complexa, marcada per la precarietat, la seva mare, que era una pobra dona que es deslumava treballant de sol a sol tot el dia, i també és una infància marcada per un cert trastorn psicològic. El que passa que això, en algunes fonts, doncs, t'expliquen que aquests certs problemes psicològics que van ser analitzats pels psiquiatres quan ell era petit es devien a que ell, ja de molt jove, de molt petit, de fet, amb només 2 anys, va tenir una malaltia viral molt greu que li va causar danys cerebrals permanents, i que en teoria va afectar per sempre, doncs, el seu desenvolupament cognitiu i la seva capacitat per controlar impulsos. Però això, diguem-ne, que només és una de les versions possibles, perquè si mirem els seus antecedents familiars veiem que tenia 2 germans que tots dos van acabar tenint problemes psiquiàtrics també. Un dels seus germans, l'Àlex, que per cert era campió d'escacs, doncs va protagonitzar un cas judicial històric a Wisconsin perquè va admetre 44 robatoris, una mena d'això de lladre també en sèrie.
1: Un vaquilla de les Bahamas, no? Bueno, dels, sí, Estats Units, aquest de Wisconsin.
2: Correcte. Sí. I llavors aquest li van acabar diagnosticant esquizofrènia. Aquest diagnòstic d'esquizofrènia després va afectar la seva condemna i, de fet, aquest cas, el cas del germà del nostre protagonista, el germà es deia Àlex, doncs va acabar marcant també tot el tema de la jurisprudència dels Estats Units sobre com es tracten els casos de malalties mentals. Però és que el fort és que tenia un altre germà que es deia John, que també va acabar tenint problemes

0: és problemes psiquiàtrics, però vaja, sí que ens costen problemes d'això, doncs estructuració familiar, família molt vulnerable, molt empobrida, i per tant una situació social bastant dura. Això no sabem tampoc si podia tenir relació amb com va acabar de malament tot plegat.
1: I clar, en Micaia, que en aquell moment encara es deia Michael, suposo que devia ja passar per algun reformatori des de ben jove, no? Perquè amb aquest historial familiar, aquests dos germans, que no sé si eren més grans o més joves, però que també tenien aquesta vida delictiva, doncs suposo que la seva infantesa devia ser marcada precisament per aquest entorn delictual, no? I segurament per alguna pena.
0: Però mira, només et diré que abans de complir la majoria d'edat, en Micaia ja havia passat diverses vegades pels calabossos de la policia i ja presentava un comportament delictiu que només es pot catalogar com a realment compulsiu. Pensa que el van arribar a tenir fins a 17 vegades, que no està malament.
1: Abans de la majoria d'edat, posem-hi que fos 18, és a dir, una vegada cada any de la seva vida.
0: Sí, sí, comptant que comencessin a detenir en 0 anys,
1: Sí. Home, Déu-n'hi-do, és molt, 17 detencions amb posem-li 17 anys. Però suposo que per res greu... Bueno, res greu. Vull dir, sense crims de sang, fins a aquell moment, suposo que robatoris, coses així, no?
0: Bueno, doncs bàsicament eren robatoris, assalts, que aquest és una mica més greu, possessió de marihuana, ús de vehicles sense carnet de conduir, i el meu preferit, que em sembla super random que et detinguin per això, activar de manera innecessària alarmes antiincendi. Això ho trobo fenomenal.
1: Molt bé.
0: És a dir, és la versió, la versió, diguéssim, pro de la típica malifeta que alguns fèiem quan érem petits d'anar a tocar timbres.
1: Bueno, també hi ha la versió més urbanita de pulsar el fre del metro, no? Però
0: sí,
1: que, bueno, només li fa gràcia a la persona que ho fa i ningú més, però en fi. Per tant, suposo que el que dèiem, no? Internat ja des de petit, segurament, però això no sé si li va acabar de servir per encaminar-se cap al bé o poder va ser pitjor.
0: Bueno, doncs efectivament va ser ingressat en un centre menors, però d'aquí va acabar fugint, va tornar als carrers i durant aquesta etapa de ser un fugitiu, una etapa evidentment de molta inestabilitat, en aquest cas de fet directament va estar a punt de morir per un problema de sobredosi de drogues, que també us diré, veient com va acabar la seva vida, que no trigaria gaire a acabar, faig un spoiler, potser el millor per tots, inclòs ell, hauria estat que aquesta sobredosi hagués estat ja al final de la història, però el cert és que doncs finalment se'n va sortir i per tant la seva vida encara es va allargar una mica més.
1: Aviam, perseguim els xecs, Va anar a la guerra de Corea, va casar-se i va formar una família on tot aparentava ser normal, o ja anava pel pedregat tot des del principi? O era un tio que, en fi, que era un bon jan, o com anava això?
0: Vale, aviam, el xec de l'exèrcit d'Estats Units no el tenim. No ens consta que estés a l'exèrcit. Sí que és veritat que, diguem-ne, se li atribuïa una personalitat que combinava dues coses, que per una banda que podia ser realment encantador i carismàtic, però per l'altra tenia canvis bruscos de personalitat.
1: Per vale? Tant, això era el xec del sempre saludava, no?
0: Sí, i moltes vegades mostrava una mirada completament buida a la manera d'observar les persones, no? Com si no hi hagués sentiment darrere d'aquella mirada. Llavors, aquest punt de psicopatia i de canvis d'humor bruscos encaixa una mica amb la neurosi i de guerra que algunes persones, diguéssim, l'estrès posttraumàtic que algunes persones agafen quan se'n van a viure períodes bèl·lics, vale? Per tant, el nostre protagonista no va formar part de l'exèrcit, però algunes tares que poden causar-te quan participes en conflictes bèl·lics sí que les tenia. Llavors, el que sí que trobem és que en algun moment després de la sobredosi, això sí que seria un xec, hi ha una certa sensació que la seva vida es comença a reencaminar, vale? Va haver un moment que va trobar feina com a personal de manteniment d'una empresa, per tant, semblaria que aquí s'obria una petita porta a que la cosa anés bé, però justament en aquesta època és quan aquella obsessió religiosa que ja hem comentat abans doncs comença a agafar realment el seu punt àlgid i desenvolupa una autèntica sensació, una autèntica idea de que ell és una mena de soldat de Déu a la Terra, la missió del qual és lliurar una gran batalla entre el bé i el mal. I aquest sentiment de que té una missió divina que ha de seguir el porta a diverses coses. La primera és adoptar el nom que hem dit abans, el de Micaia, que és un nom d'origen bíblic, i també a deixar la feina que tenia doncs, com a agent de manteniment i començar una mena de ruta errant per diverses ciutats d'Estats Units que l'acabarien portant el mes de novembre de l'any 73, per tant molt poc després de la independència, que ja hem comentat que va ser el juliol, a viatjar a les Bahames, en aquest cas impulsat per una mena de visió mística en què es veia ell mateix muntant a cavall i que rebia una ordre divina per alliberar aquelles illes del que ell considerava que Déu li deia que eren àngels de Llucifer. Vale? Per tant, aquesta obsessió religiosa l'acaba portant a que aquest intent de redreçar la seva vida, doncs,

0: naufragi absolutament.
1: Sí, aquesta visió mística de persones que es veuen curant malalts o muntant a cavall i rebent ordres divines per netejar coses, ho veiem a la tele últimament, eh? I al Congrés dels Diputats i coses així. Hi ha qui es veu muntant a cavall fent un Santiago de Cierre a Espanya, eh?
0: Sí, sí. Xalats
1: i
0: a tot arreu.
1: I cap allà també, cap a l'altra banda, també n'hi ha que es veuen també bastant místics. Bé, en fi. En tot cas, en Micaia ens trobem a aquest 1973, el tio acaba aterrant a les Bahamas, mai m'he sentit, perquè suposo que hi va arribar en avió. I bé, i clar, què fan aquí? Ja hi va, no hi va de vacances, no hi va a dipositar-hi diners a un banc, hi va ja amb aquesta idea d'acabar amb els àngels de Lucifer, que diu ell, que és una espècie de... que, bueno, no sé si és que a les Bahamas n'hi havia molts, o... Quin és el perfil psicològic? Què li passa pel cap a aquest home i què fa?
0: Clar, és a dir, a les Bahamas no és que hi haguessin dimonis de Lucifer, pròpiament, perquè dimonis de Lucifer no n'hi ha enlloc, vale? Però què és el que sí que hi havia a les Bahamas? Aquí és on entra aquella visió que hem dit abans, vale? És a dir, molta gent idealitzava les Bahamas i per tant les veia això com un gran paradís tropical, com una mena de món, gairebé món alternatiu, molta gent normal, entre cometes, eh? És a dir, estic parlant d'una cosa que era bastant mainstream en la cosmovisió del moment. La idea era que les Bahamas és un lloc en què l'estrès de la vida mundana, de la vida real, desapareix, en què tot està permès, en què hi ha un munt de noies guapes, que et pots banyar cada dia a la platja, que saps? És a dir, és com una mena d'això, de paradís en què tot és possible i en què tots els lligams, tota la llosa que suposa una certa moralitat que t'obliga a portar la teva vida d'una determinada manera, desapareix, vale? És també un lloc en què és molt fàcil tenir relacions sexuals, en què és molt fàcil trobar parella, en què és molt habitual anar de festa, en què et pots aixecar cada dia al migdia, no? Llavors, aquesta idea que alguns idealitzen, també és cert que en alguns àmbits aquesta idea es demonitza, d'acord? I es diu, escolta, no, és que clar, això d'una vida totalment deslliurada de la moralitat que regeix la nostra vida als Estats Units, doncs això ha de ser obra de Lucifer, ha de ser obra de Satanàs. I això és una cosa que eren diversos les persones que tenien una profundíssima orientació religiosa que apuntaven cap a discursos d'aquest estil. Però és clar, el nostre protagonista ho portava molt a l'extrem i hi ha un tio que té deliris religiosos i que té la sensació de que Déu Nostre Senyor l'ha ungit per ser el seu soldat a la terra, per lluitar contra els soldats del mal, doncs arribar a les Bahamas amb aquesta idea de que això està ple de pecadors, ple de soldats del dimoni, que jo he de ser el castigador que els posi tots a lloc, doncs evidentment aquí hi ha un perill potencial. I això és exactament el que va passar, és a dir, un cop ell arriba allà, doncs bàsicament comença a veure gent pecadora per tot arreu, i de tot tipus, des de gent que venia de viatge de negocis i aprofitava per anar de festa, gent que venia en busca de sexe, joves que venien doncs, una mica en plan alternatiu, tot això per ell era una mica obra del diable. I per tant, tota l'illa, tot l'arxipèlag, de fet, doncs estava plegat de potencials víctimes de la seva missió divina.
1: I en dos mesos va ser quan va cometre els tres crims, dels que parlarem avui, a finals del 73, al desembre, fins a finals de gener del 74, no, Joan?
0: Sí, exacte. És important aquí precisar una cosa abans d'entrar a detallar-los, vale? Que és que no era ni molt menys un assassí professional, d'acord? És a dir, una persona que estava impulsada per, doncs per això, per impulsos de deliri religiós. Per tant, a diferència d'altres assassins en sèrie que hem comentat en aquest programa, que eren extraordinàriament meticulosos en la seva execució i que, a més, si això hi sumaves l'absència total de vinculació amb la víctima, perquè les seves víctimes no es coneixia, per tant, ja hem dit moltes vegades que això és el que més difícil li fa la feina a la policia quan tu assassines algú totalment random que no et poden relacionar amb ell, no? Doncs aquesta absència de vinculació entre assassí i víctima, si l'assassí és una mica meticulós, dificulta moltíssim la feina de la policia. Però com que el nostre protagonista era bastant matusser, doncs afortunadament en un termini de temps relativament breu van poder acabar-lo agafant, perquè segurament si no hagués estat així, hauria seguit matant a un ritme bastant, bastant elevat.
1: Val, explica'ns una mica els crims i qui eren els protagonistes, aquestes víctimes.
0: La primera víctima va tenir lloc el 5 de desembre de 1973, vale? Per tant, 2-3 setmanes després de que arribés a les Bahamas. En aquest cas es tractava d'un senyor que es deia Paul Howell, que era un advocat de 50 anys, natural d'Ohio, i que concretament es trobava a Nassau per assistir doncs, a una convenció. Ja hem dit que no sabem si era el cas d'aquest home, però que moltes vegades a les Bahamas les persones que hi anaven per una qüestió de negocis aprofitaven aquells dies per tal de viure una mica de vida llibertina, per entendre'ns. Llavors això també feia que moltes empreses organitzessin els seus congressos a les Bahamas justament perquè això era una mica de premi pels seus treballadors treballadors, vale? Perquè els donava l'oportunitat d'estar uns dies a les Bahamas, de que a més d'assistir a una conferència, un congrés, el que fos, doncs podien aprofitar per viure experiències de tot tipus. Insisteixo que aquesta no sabem si era el cas d'aquesta primera víctima, perquè potser aquest home pobre, vull dir, van allà sense cap intenció més que assistir al congrés, però el nostre protagonista segurament devia visibilitzar a tots els homes de negoci que es trobaven allà com a potencials pecadors i per tant com a potencials persones que havien de ser castigades per ell per la seva missió divina. Llavors, en Paul Howell no sabem exactament per què el va seleccionar. Segurament ho va fer de manera random, va trobar un home de negocis, el va seguir, va veure on s'allotjava i va acabar atacant-lo. Com va ser aquest atac? Doncs molt fàcil. En Howell es trobava a la seva habitació d'hotel, era un dimecres al vespre, i llavors va sentir que trucaven a la porta. Va obrir, i en el moment en què va obrir, el nostre protagonista se li llença a sobre i l'apunyala repetidament una vegada i una altra, tant al pit com a la gola, doncs causant-li, evidentment, una mort al moment, una mort instantània.
1: Que no, llavors, que no es coneixien, recordem.
0: No es coneixien. Tot indica, insisteixo, que el va seleccionar de manera bastant random. El cas és que, per la naturalesa de l'assassinat, en aquell moment, primer, el que va passar és que el cadàver va ser trobat relativament ràpid, perquè, evidentment, doncs, va ser assassinat a l'habitació d'hotel, per tant, en el moment en què entra alguna persona doncs, a fer neteja, a fer l'habitació, doncs es troba el cadàver, però, a més, la policia encara no relaciona que aquest assassinat hagi estat, diguem-ne, el tret de sortida d'una sèrie d'assassinats, sinó que, senzillament, el que creuen és que algú havia entrat a robar l'habitació, que el senyor Howell, doncs, l'havia sorprès una mica infraganti i que el lladre havia reaccionat pues assassinant-lo. Sí que és cert que els sobtava l'elevat nombre de punyalades que presentava el cos, que no responia gaire a un assassinat funcional. Generalment quan tu apunyales algú senzillament per matar-lo perquè vols acabar amb la seva vida i res més, doncs l'apunyales el nombre de vegades necessari perquè mori. Quan tu l'apunyales més vegades que aquest nombre necessari, generalment acostuma a ser perquè hi ha algun tipus d'impuls, és a dir, o perquè l'odies o perquè, no sé, perquè com és aquest cas, doncs estàs una mica desequilibrat. Però vaja, tot i així, en aquest primer assassinat la policia dona per fet que es tracta d'un intent de robatori que ha sortit malament.
1: Aquest és el primer.
0: Sí.
1: Al cap d'un mes tenim un segon assassinat, passem d'un advocat a un comptable. Què passa aquí?
0: Bé, doncs en aquest cas ens anem al senyor Irving Verstein, que és un senyor que el dia 18 de gener de 1974 arriba a Nassau, a la capital de les Illes Bahamas. En aquest cas és un senyor que natural de Nova York, pare de tres fills, també era un comptable que viatjava per negocis com l'anterior i també, insisteixo, doncs, com totes les persones que veien que arribaven allà per temes de negocis, doncs eren susceptibles de ser possibles pecadors. En aquest cas, a més, diguem-ne que els fets comencen just quan el senyor Verstein aterra a Nassau, per tant segur que en aquest cas pobre no va tenir temps de fer absolutament res, i concretament el que passa és que quan ell arriba a l'aeroport, doncs allà mateix coneix el nostre protagonista d'avui, que ja hem dit que per cert era una persona que quan volia sabia ser molt agradable, molt sociable, molt de carisma, i al mateix temps doncs ja hem dit també que quan les persones arribaven a Nassau, doncs com que allò era el paradís de la Terra, i allà tothom és bo i tothom va de bon rotllo, pues tendien a cometre l'error d'automàticament confiar en totes les persones desconegudes. Quan en Micaia doncs el coneix a l'Irving a l'aeroport, l'Irving acaba baixant la guàrdia, acaba creient que és un bon noi local que el pot ajudar, i quan en Micaia s'ofereix a portar-lo en cotxe fins al lloc on ha de dormir, pues ell, el senyor Verstein, diu que vale, que vinga, que sí. Llavors, durant el recorregut, sembla que Micaia intenta confondre una mica a Irving fent-li una sèrie d'insinuacions de caire romàntic o sexual. Per tant, el senyor Verstein, inicialment, segurament el que pensa és que és un noi que està intentant lligar amb ell. No sabem exactament com va anar el ligoteo, si en Verstein li va seguir el joc o no, però el que sí que sabem és que això bàsicament va ser una mena de distracció, perquè en un moment determinat aparca el cotxe en un lloc una mica apartat, Micaia treu un ganivet i comença també a punyalar-lo una vegada i una altra fins que acabant amb la seva vida. Un cop mort, agafa el cadàver i el deixa en una platja, la platja de Yaman Crow, on el troben doncs, pràcticament despullat, perquè també li treu la roba l'endemà al matí.
1: Fins aquí entenc que ningú sospita res, ja que són dos crims molt random que no tenen aparentment connexió entre si, més enllà d'haver sigut assassinats dos turistes amb una feina similar o amb cert estatus o empresaris, per entendre'ns, però fins aquí no tenim cap pista, no?
0: Bueno, de fet sí que troben una pista, el que passa que en aquell moment encara no la relacionen, però és que a prop del cadàver apareixen un parell d'objectes personals, concretament un bolígraf i unes ulleres de sol, que posteriorment sí que se sabria que eren propietat d'en Micaia. del nostre protagonista d'avui. I per tant, aquí ja, doncs, hi ha una primera connexió. I l'altra té a veure amb uns documents d'aquesta segona víctima que també acabarien trobant un temps després en un lloc que, vaja, que també seria bastant incriminador pel nostre protagonista. Per tant, aquí ja veiem com comença a cometre els primers errors de manual, els primers errors de calat, que són els que acabarien portant no només a la seva detenció, sinó també doncs, a poder demostrar la seva culpabilitat.
1: Però encara ens quedaria, no passarien ni 10 dies tan sols, però encara ens quedaria una última víctima, en aquest cas, una dona, una noia, de fet, una estudiant de 17 anys de Detroit, que també doncs, estava de turista a les Bahamas, no?
0: Sí, exacte. En aquest cas, la tercera víctima es tracta d'una noia molt més jove, de només 17 anys, la Kate Smith. També els estudiants eren habitualment els que es donava per suposat que quan anaven allà era per desfassar-se en festes i coses així. No sabem si és el cas del nostre protagonista, però en aquest cas el seu cos va acabar sent localitzat el dia 26 de gener en una rasa i estava doncs, estrangulada i el cos mitjanament ocult a sota d'uns cartrons. Aquest cas és el que acabaria conduint a la detenció del nostre protagonista només 4 dies després. Per què? Perquè quan la policia comença a investigar els últims passos de la Kate Smith, s'adona que diversos testimonis declaren haver-la vist poc abans de la seva desaparició amb un noi de només 19 anys que finalment va poder ser identificat com el nostre protagonista d'avui, en Micaia. I per tant, a partir d'aquí és quan la policia l'acaba localitzant i l'acaba detenint. Va. Quan el detenen...
1: Ell? Sí. Confessa o què?
0: Vale. Inicialment no, però quan el detenen troben en el seu poder diversos objectes que el relacionen amb la Kate Smith, però que també el relacionen, i aquí és on ve aquella documentació personal que hem dit abans, també el relacionen amb l'Irving Bernstein, la segona de les víctimes. I quan això succeeix, i per tant s'estableix una relació directa entre ell i les dues víctimes, a més acrediten que els objectes personals trobats al costat del segon cadàver eren objectes seus, ell podríem dir que ja veu clarament que la cosa està bastant fotuda, i finalment acaba doncs, confessant els tres assassinats i acaba donant com a motiu, com a justificació d'haver-los matat, doncs els arguments de caire religiós que ja hem explicat abans. És a dir, Déu em va dir que jo havia de ser la seva espasa per lluitar contra els dimonis de Lucifer. I aquestes persones han vingut aquí a les Bahamas a pecar, per tant mereixien el judici de Déu.
1: Tot i així, aquestes víctimes, segons ell, mereixien el judici de Déu, però ell també va mereixer un judici i el curiós del cas és que només la van acusar d'un assassinat.
0: Sí, perquè bàsicament aquí, com hem dit altres vegades, bàsicament aquí moltes vegades el que fa la policia és intentar assegurar el tiro i quan la condemna ja donen per fet que serà la màxima possible, que en aquest cas és la condemna mort, poca broma, doncs moltes vegades acaben centrant-se en aquells casos que tenen el 100% o el 99,9% de fiabilitat que acabaran doncs amb una condemna, d'acord? I com que al final la condemna acaba sent la mateixa tant si mates una persona com si en mates tres, doncs a vegades, especialment els sistemes anglosaxons, s'utilitza aquest tipus d'estratègia, que és una estratègia que normalment a les víctimes, a les famílies de les víctimes, vaja, no els hi acostuma a agradar gaire perquè tenen la sensació que al final el crim del seu familiar queda impune, però que
1: no
0: és veritat
1: resol,
0: que,
1: no?
0: Clar, però és veritat que la pràctica, efectes pràctics, efectes materials, si l'estratègia funciona, doncs el resultat és el mateix, perquè la pena que li acaba caient a la persona ja és la màxima possible. Normalment és o cadena perpètua, i en aquest cas la pena que li acabarien demanant i que li acabaria caient és la pena de mort.
1: Però és clar, hem dit al principi del programa que aquest noi no estava molt fi, no? No li va servir això en el judici?
0: Això és una cosa que va intentar utilitzar en defensa seva el seu advocat i també la seva mare. La mare del noi viatja fins a les Bahamas i intenta utilitzar el tema de la possible enajenació mental del noi per intentar que finalment no se l'executi. De fet, el tio al judici se li va anar bastant l'olla, en determinats moments doncs, es posava a llegir poesia davant del tribunal, vull dir que ja es veia que fi no estava. De fet, aquí també intervé un altre element que és la diplomàcia nord-americana. És a dir, ja hem dit abans que els americans no són gaire fans que els seus ciutadans siguin jutjats en països estrangers, especialment si en aquests països estrangers se'ls demana la pena capital. Per tant, la diplomàcia nord-americana intenta influir a favor d'ell demanant que almenys es commuti la pena per cadena perpètua. Però sorprenentment, les Bahamas, que insisteixo que eren un país acabat de néixer, que a més està a tocar d'Estats Units, és a dir, és un país que està molt a prop d'Estats Units, per tant segurament la seva influència, la seva dependència d'Estats Units, doncs no deu ser petita, doncs finalment acaba resistint a les pressions de la diplomàcia nord-americana i acaba mantenint la petició de pena, com a pena de mort, i finalment quan el tribunal el declara culpable i li imposa aquesta sentència, doncs acaben mantenint-la fins al final, i per tant el nostre protagonista acabarà morint, doncs executat a la forca l'any 1976, quan, compte, tenia només 22 anys.
1: Carai, és curiós, no?, que els Estats Units busquin que no s'executi als Estats Units, un país on la pena de mort encara és vigent en molts estats, i que en aquell moment ho eren molts més, i que ells demanin, ei, no el mateu en aquest, canvieu-lo, comboteu-lo, però cadena perpètua, segurament al seu país no ho haguessin fet, això.
0: És que Estats Units...
1: creuen amb el dret de ser ells els únics que el poden... No?
0: Estats Units no està en contra de la pena de mort. Està en contra de que s'apliqui la pena de mort, és a dir, que altres països apliquin la pena de mort a ciutadans seus.
1: No ho volen fer ells, no?
0: Exacte, ells sí que ho poden fer, però als altres països no els agrada gaire això que matin ciutadans del seu propi país.
1: Bé, no sé si tens alguna cosa més a afegir sobre aquest cas. No hem parlat de la seva mare, la Juanita,
0: De Juanita, la Juanita Spencer. Bueno, la Juanita es va convertir en una autèntica activista a favor de la causa de la seva... de la convocació de la seva execució. Va fer una campanya bastant important a nivell tant de les Bahamas com a nivell internacional, però finalment doncs, no ho va poder aconseguir. Tampoc va ajudar que en Micaia doncs, en cap moment va mostrar penediment, sempre es va mostrar molt desafiant amb les autoritats de les Bahamas. De fet, fins l'últim moment va rebutjar que l'acompanyés un sacerdot, que és una cosa que s'ofereix a les persones condemnades a mort. Vull dir que l'actitud, segurament, motivada perquè no estava bé del cap, això és veritat, no devia ajudar gaire aconseguir que la causa de la seva salvació prosperés.
1: Molt bé, Joan, doncs escolta'm, el primer cas de les Bahamas fet, no sé si en farem algun altre, perquè també les Bahamas no sé si seria el país del món amb més crims, potser sí, no ho sé, però en tot cas, com que és el primer cop que parlem de les Bahamas, també és el primer cop que podem tenir l'oportunitat de conèixer gent nascuda a les Bahamas i de conèixer doncs literatura bahamenya o cinema o qualsevol llegat cultural que les Bahamas i sobretot el cas d'avui hagi deixat en la cultura popular, i això ja sabeu que ens ho va explicar el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a qui saludem tot seguit. Bones, Xavi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? Com estàs?
2: Molt bé. Aquí, amb Bermudes.
1: Has fet un xist.
2: Un xist allà, d'illes. Tot queda per allà.
1: D'illes caribenyes.
2: 1000 quilòmetres amunt, 1000 quilòmetres avall.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, avui, no sé si t'has estrujat molt el cervell amb les Bahamas, perquè ara hi ha una cantant molt famosa que ara no tinc clar si és de les Bahamas o de les Bermudes.
2: Jo també dubtava, la Rihanna. Ho he buscat, no és de les Bahamas. Jo pensava també que de les Bahamas és de les Bermudes.
1: Sort que ho has buscat i no l'hem cagat, eh?
2: Sí, sí.
1: Vale, per tant és bermudenya, bermudiense i no bahamenya, no?
2: Ah, exacte, sí, sí.
1: Doncs, escolta'm, suposo que ens voldràs explicar persones de les Bahamas, persones de Nassau, entre sí, les quals ja diguem que no hi ha Rihanna.
2: No.
1: Però algun pirata deu haver-hi, alguna cosa així és ben parida, deu haver-hi, no?
2: A veure... jo he buscat gent actual, perquè, bueno, a veure, els pirates segurament algú va néixer a les Bahamas, però tampoc sabem on naixien els pirates, perquè, clar, no hi havia partida de naixement oficial i, per tant, seria difícil. Clar. I jo dic, va, segurament trobarem molta gent de les Bahamas, és un lloc on segurament hi ha molts de famosos, no? Doncs que jo conegui, n'he trobat a dos, i un no va néixer allà.
1: Ai, ai.
2: Per tant, saps el que he fet, per no fer-ho tan curt ni tan trist? He buscat gent que viu a les Bahamas o que té nacionalitat de les Bahamas.
1: O que té comptes corrents a les Bahamas.
2: Bueno, això és un altre, que segurament viuen allà perquè, clar, les Bahamas és un paradís fiscal. Podem dir, sí, és un paradís fiscal, ja està, diguem-ho així, fàcil.
1: Sí, punt, ja està, no? Està
2: claríssim. Però és gent, no que viuen allà, ja t'ho explico, no viuen allà en una casa, en un pis, en un tercer, sense ascensor, no, ja t'ho explicaré. Comencem, no, aviam, doncs, pels famosos que, com a mi, jo conec que hagin nascut a les Bahamas. El primer és Sidney Poitier, que va ser el primer actor negre en guanyar Oscar al millor actor, però aquest senyor en veritat no va néixer a les Bahamas, sinó que va néixer a Miami, però bueno, va criar a les Bahamas i va viure molt de temps a les Bahamas i es considera que és de les Bahamas, però en veritat va néixer a Miami, és nord-americà, però bueno, a part d'un país pel mig, no hi ha gaire distància d'un lloc a l'altre, per tant, bueno, podíem colar-ho.
1: Bueno, tu vas néixer a Badalona i et consideres Sant Feliu de Guíxols.
2: O de Roses, no, hi ha un tio de Roses, no sé.
1: O de Roses.
2: Bueno, no sé, sí. Bueno, sí, sí, sí, sí. Però clar, Badalona no és un paradís fiscal.
1: Ni un paradís a seques.
2: Exacte.
1: Va, què més?
2: I l'altra persona que sí que va néixer a les Bahamas, en concret va néixer a Freeport, però que de petit se'n va anar a viure al Canadà i que té nacionalitat canadenca, és el vocalista del grup de rock Skid Row, en Sebastian Bach, que ja ha sonat alguna vegada en aquest programa, i és un senyor, bueno, senyor que tu el veus, és típic, potser sembla noruec, és un tio ros i tal, típic cantant de glam metal de l'època, doncs aquest senyor és, bueno, és nascut a les Bahamas, un que molt petit sí que va marxar a viure a Canadà. Però ara anem per l'altra part, que és més interessant potser, que són els famosos que tenen o nacionalitat de les Bahamas o que tenen propietats a les Bahamas. Primer de tot és Johnny Depp. Johnny Depp té una illa privada a les Bahamas on hi passa temporades de manera habitual.
1: Quantes illes hi ha a les Bahamas?
2: Moltes.
1: Són moltes?
2: Ho he intentat comptar i no sé, moltes.
1: No has pogut.
2: No.
1: Doncs una d'elles és d'en Johnny Depp.
2: Sí, a veure, seran islotes, suposo.
1: Sí, com l'illa aquella de Cadaqués, no? Que té també un
2: privat. Exacte, sí, el mateix. Sí. A mi em sembla que està prohibit aquí tenir coses privades, però bueno.
1: Bueno, no ho sé, aquell la té.
2: Que, ho he preguntat, no li feu cas, perquè tenia el ChatGPT per aquí, li he preguntat, i les Bahamas té 700 illes aproximadament i més de 2.000 caios, que són illes petites, o sigui, escolleres, formacions de roca.
1: Pedres sí. Allà al mig de l'aigua.
2: Sí, sí. I d'aquestes 30 són les úniques que estan habitades de manera permanent. Això, fiquem en quarantena, perquè ho diu a ChatGPT, que ho deixi ràpid, per tant. Però bueno, si no són 700...
1: En Gepetto, que li diu al meu pare.
2: Sí, exacte.
1: En Gepetto.
2: Sí. Però si no són 700, són 500, o si no són 400, però moltes illes desperdigades por ahí. O molts talls de terra que surten del mar, diguem.
1: Perfecte. Una d'elles, d'en Johnny Depp.
2: Exacte. Una altra que també té una illa privada, Nicolas Cage. L'Espeix, jo crec que és el millor actor de la història. El primer és Nicolas Cage, el segon és Johnny Depp.
1: No ho és.
2: Claríssim.
1: No, però no seguirem per aquí.
2: Vale.
1: Una altra illa deu ser de l'Epstein, no?
2: De moment que hi hagi constància, no.
1: No hi ha illa de l'Epstein allà?
2: No. Vaja. Però sí que hi ha, bueno, sí que té una illa un altre actor molt famós, que és Eddie Murphy, que té una illa que utilitza com a refugi privat. Sean Connery també va viure molts anys a les Bahamas fins que va morir l'any 2020. Shakira, diu, hi ha rumors que Shakira té propietat a les Bahamas, l'únic que això no ho he pogut assegurar, però sí que he trobat rumors.
1: Hòstia, no hi ha res com tenir peles.
2: Ja, és que és això. I atenció, David Copperfield, no sé si el coneixes, el Mac, aquell senyor que va fer desaparèixer l'estatua de la Llibertat.
1: Sí, el senyor que va ser...
2: És conegut per ser la parella de Claudia Schiffer durant un temps.
1: Sí.
2: I bueno, tot això.
1: Bueno, és que se n'ha fet aquest home, perquè és clar, aquest home
2: jo crec que
1: va ser molt famós als 90 i... nunca más se supo, ¿no?
2: Jo crec que deu estar retirat, no?
1: O sigui, desaparegut, no?
2: No sé, jo crec que deu estar jubilat, no? Deu tenir 70 anys actualment. Segons s'estic mirant la Wikipedia, és el mag amb més èxit comercial de la història. I això...
1: Diguem... Bueno, ara és el Mago Pop, eh?
2: Ja, però el Mago Pop... Bueno, és més, el Mago Pop, no sé si té un teatre, ara en vol tenir dos a Barcelona.
1: Sí. El que no té una illa, no?
2: No té una illa, però és que David Copperfield tampoc té una illa.
1: Ah, no?
2: Sinó que té un arxipèlag privat. Que es diu Muxacay.
1: Això ja és passar-se, eh? Ojo. O sigui, és un arxipèlag dintre d'un arxipèlag?
2: Sí, un arxipèlag.
1: Un arxipèlag.
2: Perquè és seu, clar, llavors és el seu arxipèlag. A més, allà hi resideix de manera parcial i, a més, quan no hi és, el lloga com un resort de luxe. O sigui, el tio ha muntat un negoci.
1: Mare de Déu.
2: Per això ell és ric i nosaltres no.
1: Clar, deu fer desaparèixer els quartos, també, no?
2: Bueno, els duplica.
1: Allà a les Bahamas.
2: Ah, bueno, sí, clar. Sí. Allà a les Bahamas el fa desaparèixer, però se li multipliquen.
1: Déu-n'hi-do, qui fos David Copperfield, eh?
2: Sí.
1: I a sobre el protagonista d'una novel·la, el tio, eh? D'aquell.
2: Sí.
1: Bueno, vinga.
2: Tenim pels comentaris, si et sembla.
1: Va.
2: Doncs comencem amb la Montse Mu, que ens diu, abans de res, felicitar a tots els felicitables, i diu que quan la setmana passada vam llegir el seu comentari, em veu tallar, i que no vaig llegir tot el que deia, i que avui ho fica al principi. Diu, vaig al gra. Gabino Diego és de l'any 66, així que crec que encaixaria perfectament fent de Monchito.
1: Té d'acord. Sí.
2: Hi ha un comentari que em dona a mi la raó, també, si no vaig de guais ara.
1: Bueno.
2: Segueix. En quant al butxí, déu-n'hi-do quin currículum. Començar amb el Monchito i acabar amb Salvador Puig Antic.
1: És que Déu-n'hi-do. Sí, un dia poder també n'hauríem parlat d'aquest.
2: Seguim, Manuel Granollers diu, sens dubte, Jesús Bonilla. Sí, per fer la pel·lícula del Monchito. Què?
1: No, Gabino Diego.
2: És més, diu, mentre estàveu fent el programa estava veient en Monchito amb la cara d'en Bonilla, us ho juro.
1: Abans que ho diguessis tu.
2: Sí,
1: carai.
2: Suposo.
1: Carai. Bueno, jo que no sé qui és aquest amunt.
2: Sí,
1: no te puc dir.
2: Va fer una...
1: És que no ho sé.
2: Va fer una sèrie...
1: Menys de jove.
2: Va fer una sèrie molt lamentable amb el Santi Millán, que la primera temporada s'ha de dir que estava bé, que es deia El Chiringuito de Pepe. No sé si algú la coneix o només la vaig veure jo, però una sèrie... O sigui, la primera temporada era dir que estava bé. El problema era la segona, que era lamentable. Era un xef d'aquests de molt d'estatus que no sé què li passa i va regentar un xiringuito de platja. I clar, l'antic propietari del xiringuito, que sembla que és el seu germà o el seu cosí o alguna cosa així, és el Jesús Bonilla, que és un ganyant de poble, sembla un senyor de Penyíscola allà, o em sembla Penyíscola, Benidorm, molt garrulú. I bueno, és la gràcia.
1: Doncs no, jo aquestes coses no les veig, no, veus? No sé de què em parles, no. Jo és que sóc més de la Tele 3.
2: Ah.
1: I de les sèries de la Tele 3. Sí, sí.
2: Vale, perdó, eh?
1: Però bé, no, endavant, no passa res, quedes com lo seu.
2: Seguim. Albert Montoliu ens diu: bon dia i felicitats al nou papi, o sigui a tu, sobre un nou Gràcies. Món de baves, preocupacions i altres angoixes, però és el més meravellós que t'haurà passat mai.
1: Té raó, sí, sí, de moment baves, les que vulguis, i llantos, i plors, i sí, però bé, és divertit, és curiós,
2: va,
1: és diferent.
2: Va bé, sí, sí. Diu, en Moncho és com diuen familiarment els Ramons, o sigui, en un Ramon a la família diuen el Moncho, no ho sabia, per tant el Moncho cantant es diu Ramon.
1: Segurament. Hòstia, però... Ramon, Ramoncho, Ramonchi.
2: No he buscat mai,
1: Ramonchi, eh? En Ramonchi, aquell, el de la capa, no sí. Amb...
2: Ah, sí, en Moncho no es diu així. Ramon. Ramon Calabuig i Batista.
1: Sí, escolta'm, doncs...
2: Es coneixia, eh?
1: Clar, bueno. Per això, tot té lògica, sí, tot té lògica.
2: Doncs bueno, diu, Monchito devia ser perquè el noi, com dèieu, no era el llapis més afilat de l'estuig. Salutacions des de Ospi Far West.
1: Ah, carai, bueno. Ospi Far West, molt bé. Bueno, i la gent sap on viu, això està molt bé.
2: Cristina Roda diu, hola macos, a mi també m'agraden els casos castizos. Entès, agradar, com que em fascina la part antropològica del perpetrador i els aspectes socioculturals de l'època. En aquest cas, m'ha posat molt trista una realitat que ja conec de l'època i que ens oblidem massa fàcilment. Els veïns no van gosar dir res perquè ja era habitual sentir crits i cops provinent d'aquella casa i al marit no li va passar res. Segur que es va sentir dolgut per perdre el sac de boxa i no pretén minimitzar com de greu és el que va perpetrar el senyor Oliva. Però no puc deixar de sentir una enorme tristesa pel que va haver de patir en vida l'assassí. Xavi, m'ha encantat la cançó, m'ha estrellat a l'època bona de les fetes de Gràcia, que és Ska més Rigui, i per cert, que vagi molt bé el Podfest de Roses, assegureu-vos que quedi gravat aquest any, i una abraçada a tots tres. Aquest any vindràs, no?
1: Entenc que no vindrà, perquè si no...
2: No, tu, la Cristina ja sé que no, tu. Tu vindràs o...
1: Ah, jo en principi, bueno, l'any passat, si no recordo malament, què va passar? Algo va passar, no sé, que no vaig sí. poder venir. Però, bueno. I que no m'ha cansat greu, perquè tampoc el vaig poder escoltar, perquè no es va gravar, aquell programa. Serà la gent que hi va anar per programa històric, perquè no en queda cap rastre.
2: No, comptant encara més a prop, a dos carrers, literalment, de casa teva. És més, si obres la finestra de cara, segurament veus el teatre.
1: Sí, tu també, eh?
2: Jo també. Sí.
1: Doncs, bueno, sí, en principi ho tinc
2: al punt de
1: l'agenda, veurem, eh? Doncs podríem volar, eh? Podríem anar amb babutxes i pijama, total, quasi el pati de casa, eh?
2: Sí, total.
1: Bé,
2: però bueno, que sapigueu que això, el dia 22 de maig, al Teatre Municipal de Roses, a les 5 de la tarda, actuem en directe, allà fem un programa.
1: Que no sabem quin, no?
2: No, que no sabem quin. Podcast Festival, la gent famosa.
1: Però nosaltres...
2: No es veu, nosaltres, o sigui, no se'ns veu quasi, però estem allà, eh? O sigui, el cartell no se'ns veu, però estem. Però, bueno,
1: però hi som, no? Hi serem.
2: Hi som. Per tant, veniu allà i, no sé, ens digueu hola.
1: Ja sí, farem unes risses, eh?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Vale, seguim.
1: Molt bé.
2: En Toni Pujol ens explica allò que tu et sorprenia tant, de que venia cada dia a l'Empordà des de Manresa.
1: Sí. Sí? Jo necessito saber-ho, això.
2: Molt bé, doncs diu, aquí van unes dades sobre mi que m'heu demanat. Diu, soc de Riudoms, Baix Camp, el poble on va néixer Gaudí, que no us enganyin els d'arreu.
1: Hem començat molt, molt desubicat, eh?
2: Ja.
1: Sí. Va, però clar, seguim, ara,
2: segurament algun oient tenim d'arreus. Per tant, jo espero que li contesti. Diu que visc a Rajadell, un poble del Bages, i treballo agafant mostres d'aigua per control de la Junela a instal·lacions de l'Alt Empordà. Per tant, aquí ja saps de què treballa. Segur que heu estat al càmping John Camar, sí, hem estat, a la Casa del Mar.
1: Sí, i tant.
2: Sí, per davant, com a mínim. Hotel Monte Carlo.
1: Sí.
2: Sí. Càmping Rodes.
1: Sí.
2: Hotel Almadrava Park. Aquí no hi hem estat perquè no ens ho podem permetre, però sabem on està.
1: Bueno, parla per tu, jo sé que hi menja gambes
2: allà. Ah, sí? Collons, no hi ha calent. Sí. Jo he estat al Vista Vella. Vaig veure una Coca-Cola, em van clavar 5 euros per una Coca-Cola.
1: Bueno, ja cal que tota aquesta gent vingui el pot fer, ja que els estem fent propaganda aquí,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, sí. No hem dit on estaven. Nosaltres hem dit que hem estat, perquè no diguem on estan.
1: Val.
2: Clínica de Santa Creu de Figueres, això ja ho diu ell. I a més diu, no digueu els emplaçaments que no em paguen per fer publicitat.
1: Ah, doncs mica tard, eh, poder?
2: No, no hem dit on estan. Nosaltres hem dit que hem estat.
1: Ah, val. Val, sí, d'acord. Nosaltres tampoc ens paguen, eh?
2: No, bueno, però si ens volen pagar, tu. Si el Madrava et vol ficar una suite per anar quan no es doni la gana.
1: Això m'oloria molt.
2: Segueix. Són molts quilòmetres al dia, però ara per ara és el que hi ha. Una altra dada. Tinc dos minifosques. La Venus Llanguerau, de 16 mesos.
1: Ah, són bessons?
2: Entenc que sí.
1: Carai. Entenc sí, clar, sí. Perquè si tenen 16... Venus i Garau, magnífic. Sí.
2: Per ara res més, si voleu més saber més pregunteu i postdata, si sabeu d'alguna casa barateta per la zona, m'informeu. Per cert, dilluns vinc a Vilafant. No sé si Sergi tens alguna propietat per la zona que puguis llogar de manera
1: per barata. Vilafant, per Vilafant no, en ràdio Vilafant sí, però no bueno, és meu encara.
2: Pots quedar-te a dormir
1: tot arribarà, baix. Tot arribarà sí.
2: Bueno, podem comprar. Home, jo crec que som el programa estrella de ràdio Vilafant.
1: Sí, som com però no ens veuen mai perquè ho agraden des de casa.
2: Sí, nosaltres, però som el Jordi, sí. Els Jordis Bastés de ràdio Vilafant, no? Anem allà, tu.
1: Sí,
2: nosaltres
1: sí.
2: Anem allà, tu, el director, tu. Venga. Cafè, pringat.
1: Fora, que hem quedat aquí amb uns
2: exacte,
1: amigos.
2: Exacte.
1: Va.
2: I, per acabar, si et sembla, doncs anem en un comentari sonor, no? Que algú espero que hagis trobat a faltar.
1: Sí. És que ja, és que de fet ja, si no rebem aquest missatge, jo a la meva setmana ja no és el mateix.
2: Doncs allà, aquí va.
3: Molt bones, nois, què tal? Com ho passa la setmana? Bé, el cas del Monchito, pobre, m'ha remogut consciències i mira, m'ha fet que aquesta setmana també us envio un missatge de veu. No sé si acabaré o no acabaré a la presó, esperem que no. Però mira, nois, està clar, tu, perquè si alguna cosa funcionava de meravella a l'Espanya dels anys 50, com parlava en el programa, era la combinació perfecta entre misèria, repressió i una justícia que anava més ràpid amb el garrote que amb la investigació. Que el tema del garrote vil un dia també ho haurem de parlar, eh? Té la manera, quina arma d'execució i tortura, tu. En fi, era un país, tu, on podies acabar executat en mesos, però ningú es preguntava gaire perquè la gent estava tan desesperada com per jugar-se-la així, cas del Monchito. Aquest cas sembla tret d'un guió dolent, com comentàveu, però és que la realitat superava qualsevol cosa que no pogués imaginar el Nodo. La generació ESO, no sé si saben el que és el Nodo, però també en podem parlar un dia. Mentre el règim de Paquito, pels amics, venia a nivell publicitari una Espanya idíl·lica amb copla, toros i somriures impostats, la vida real era més aviat una barreja entre drama social i tragèdia anunciada. I mentrestant segur que en alguna ràdio sonava alguna estrella de l'època cantant a l'amor etern, com si tot anés perfecte, mentre la gent feia equilibris per sobreviure. Espanya, aquell lloc on la propaganda era de color rosa i la realitat d'un negre bastant més fosc que la nit més fosca. Mira, va venir al dedo, com diria aquell. Però bé, tranquil·litat. Ordre n'hi havia. I si no, dues voltes de rosca i arreglat. A fi, que tingueu molt bona setmana i us envio una forta abraçada, com sempre, en Rubén Rodríguez de Vilanova i la Geltrú. Fins aviat. Adeu.
1: Jo segueixo insistint que s'ha de fitxar aquest home, tot i que sóc el principal damnificat d'una possible contractació d'en Rubén, però és que és magnífic.
2: Jo crec que la temporada que ve li haurem de donar una secció, és el comentari d'en Rubén.
1: Jo crec que sí. La següent temporada parlarem amb ell i farem la secció d'en Rubén, el comentari l'anàlisi d'en...
2: Sí, exacte, l'anàlisi d'en Rubén. Faci una anàlisi del programa.
1: Sí. Exacte.
2: No,
1: sí.
2: No fan això ja parlarem amb ell. A les tertúlies, un després comentant la tertúlia i fent anàlisi per
1: si mateix. Sí, a l'ull de poll i... Farem l'ull de poll
2: d'en Rubén. L'Uperú de la nit més fosca.
1: Sí, l'Uñero d'en...
2: No sé, ja ho negociarem.
1: D'en Rubén. Bueno, ja parlarem. El nom de la secció ja... Perfecte.
2: Anem per la part cultural, si et sembla. Doncs el cas aquest d'avui del senyor, jo li deia Micaia, no? Perquè queda més...
1: Bueno, Micaia, suposo.
2: El senyor Schoebeck, sí. Bàsicament, no tenim molta literatura d'aquest home. S'ha de dir que no hi ha cap llibre dedicat exclusivament a la seva figura, però sí que els crims que va cometre sí que estan representats en diferents llibres que parlen de diferents assassins en sèrie, sobretot llibres que fan, bueno, convenis històrics de criminals, i el trobem en alguns que parlen sobre exemples de deliris místics, com és el cas que patia aquest home. Però com que no trobem res en català ni en castellà, doncs tampoc us els mencionaré. Si passem al treball visual, tampoc és que tinguem gaires documentals sobre aquest home. Bueno, només en tenim un i està només en anglès. Però a plataformes com a YouTube sí que podeu escoltar més documentació sobre el cas. D'això destaquen, bàsicament, un documental que es diu Micaia Schoebeck, The Angels of the Lucifer, que bàsicament el que fa és explicar la seva biografia, els crims que va cometre i l'anàlisi de per què aquest home es comportava com es comportava. I en un canal que es diu Dark Files tenim també un documental sobre aquest senyor que es diu l'home que va matar tres persones, Déu em va dir que els matés, que bàsicament és reconstruir la història del cas, però sobretot ho fa des d'una perspectiva més psicològica i forense, doncs analitzant els crims que va cometre i sobretot el per què els va cometre. I a YouTube tenim un canal de YouTube que es diu Barajeándolas, que dedica un episodi en concret a analitzar l'estat mental d'aquest senyor. I amb això anem al terreny musical. I aquest home s'ha de dir, que això no ho he explicat, tampoc ho he explicat a què treballava, tampoc no treballava de gaires coses, però diguem que era el...
1: De messies, no? D'il·luminat, sí, místic.
2: No, però d'això no cobrava. Ah. Podem dir que era un chapuzas, un manetes, no? Un senyor que feia apanyos, no?
1: Feia remiendos.
2: Remiendos, sí, un remendador, no? Però el seu somni no era aquest. El seu somni era convertir-se en compositor. O sigui, ell volia ser músic, artista, volia ser artista.
1: Mira, com a Monchito.
2: Però és que és el problema, o sigui, a la gent que vol ser artista no les frustreu, deixeu-los que siguin artistes, perquè si no passa com el senyor aquest, com el senyor Schoebeck, passa com el Monchito o passa com el Charles Manson, que t'avalien.
1: Bueno, però alguns després acaben també fent crims com la dels micròfonos o com la Letizia Sabater, per exemple.
2: Ja, però com a mi no, o sigui, són crims culturals, però no són crims reals, o sigui, no són crims...
1: Bueno, fan mal.
2: Però sí, sí. Però no sé, deixeu que la gent sigui feliç i si vols ser artista, ajudeu-los a ser artista.
1: Això sí, que la gent sigui feliç.
2: Clar, si no, el reprimiu. Si nosaltres no ens haguéssim deixat fer aquest programa, jo què sé què estaríem fent?
1: Bueno,
2: no, la mateixa, la siesta.
1: No sé. Sí, segurament, jo crec que estaríem descansant.
2: Però bueno,
1: bé.
2: Com deia, aquest senyor era, o sigui, ell volia convertir-se en artista, compositor de cançons, també heu dit que llegia poemes, i és més, aquesta inclinació creativa va fer, com heu explicat, que es dediqués durant el judici a insistir a llegir una poesia seva davant del jutge, que això bàsicament va servir perquè el jutge demanés un examen psiquiàtric d'aquest senyor per veure que no estava correcte del tot, no? Però ja que estem a les Bahamas i que sobre aquest senyor, diguem, les seves cançons no s'han publicat, o no sé si les va arribar a gravar, i que no hi ha cap cançó dedicada concretament amb el cas, i com deia, aprofitant que estem a les Bahamas, hem d'explicar que allà, durant una època, durant molts anys, va existir el que va ser considerat el millor estudi de gravació del món, que va ser el Compass Point Studios, que estan situats a Nassau, i bàsicament aquest estudi de gravació, ja veuràs que es va convertir, diguem, en un dels espais creatius més influents de la història de la música moderna, entre els anys 80, entre final dels 80... final dels 70, perdó, i principis dels 80. Bàsicament aquesta història neix d'un senyor que es deia Chris Blackwell. Podem dir que neix d'una visió d'un somni tropical que aquest senyor va tenir. Aquest senyor era el fundador d'Island Records, que va conegut per descobrir, entre d'altres estrelles, a Bob Marley, i que va fundar aquest estudi l'any 1977, diguem això, com un refugi creatiu a la vora del mar, on els artistes doncs poguessin relaxar-se mentre graven els seus discos. Durant els anys 80 és on va tenir, diguem, més impacte, va tenir la seva època d'esplendor, on va rebre, va acollir a diferents estrelles de la música, i sobretot per la localització, evidentment, però també per la qualitat de la gent que hi treballava i per la qualitat de l'equip que tenia. Perquè et facis una idea, a Compass Point es va gravar, diguem, el segon disc més venut de la història després del thriller de Michael Jackson, com és el Back in Black dels AC/DC. Però també altres estrelles del món mundial, com Iron Maiden, van gravar el Peace of Mind i el Forever in Time, i Grace Jones també va gravar diferents discos, els Talking Heads, els Rolling Stones, els U2... David Bowie, Robert Palmer, la Shakira, Celine Dion, Dire Straits o el mateix Bob Marley. I et podia dir moltíssims, perquè si aneu a la Wikipedia i busqueu el llistat d'artistes que han gravat en aquest estudi, tots són estrelles de primer nivell i discos que han marcat, diguem, la història de la música, sobretot entre mitjans i finals dels anys 80. Però, malauradament, amb la mort del director de l'estudi, l'Alex Satkin, a l'any 1987, després, no he trobat el motiu, però he trobat que va ser per una sèrie de problemes sociopolítics a l'illa, l'estudi va anar perdent impuls i finalment va tancar al setembre de l'any 2010. I avui, aprofitant que estem a les Bahamas i que hem parlat d'un senyor que matava, perquè li deien els àngels de Lucifer, o matava àngels de Lucifer, o ben no sabia el que feia, doncs no podem deixar passar l'ocasió d'acabar el programa escoltant un disc que ja us he mencionat abans, que és un disc de les AC/DC, en concret el Back in Black, que, com ja us he dit, està gravat a l'illa, està gravat al Compass Point Studios. S'ha de dir que aquest disc és molt important perquè, a part de ser un dels discos més icònics de la història del rock, es va publicar l'any 1980, diguem que va marcar un abans i un després dels AC/DC, d'aquesta banda formada a Austràlia, ja que es tracta del primer disc que van gravar amb el seu nou vocalista, en Brian Johnson. En concret, s'ha d'entendre la importància d'aquest disc, perquè és el primer, com dèiem, amb el Brian Johnson, i és el primer sense el seu cantant original, el Bon Scott, que va morir de, bueno, d'una sobredosis d'alcohol i, bueno, una molt, molt desagradable, diguem. I bàsicament aquest disc es concep com un homenatge directe a la seva figura, una portada completament negra, però també, a part de ser una declaració de dol, és també una declaració de continuïtat de la banda, i s'ha de dir que ha continuat tant que ha continuat fins als nostres dies. ACDC encara estan actius. Musicalment inclou segurament cançons que coneixes, cançons que són icones de la història de la música, com Hell Bells, el Back in Black o You Shock Me All Night Long, com deia, cançons que són himnes, i un disc que, com he dit abans, un dels millors discos de la història, el segon disc més venut del món, amb 50 milions de còpies venudes, només el supera el Thriller de Michael Jackson, que va sortir 2 anys després, i podem dir que té una connexió directa amb el cas, perquè es va gravar a les Bahamas, al Compass Point Studios, i bueno, i que aquest senyor, com que deia que veia àngels de Lucifer que anaven per l'illa i els havia de matar, doncs què millor, no?, que acabar aquesta cançó, aquest programa, amb una cançó mítica del ACDC, com és el Hell Bells. Grup que espero t'agradi, perquè si no us agrada, és que si aquí no li agrada CDC, bueno, és que li agrada a tothom, és el grup de rock mainstream, no et pot agradar CDC.
1: No. Bé, doncs avui ho deixarem aquí, gràcies per escoltar-nos, recordin que què passa?
2: No he dit res.
1: No, però fas cares. Bé, en fi, recordin que es poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, totes les xarxes socials que hi hagin, les antigues i les noves, allà hi som i hi serem, @lalimesfosca, i recordin que també es poden fer Patreons del programa, mecenes, a través de la plataforma Patreon o a través d'iVox Premium, i poden fer les seves aportacions econòmiques, les que vulguin, per ajudar a millorar aquest programa, per fer-nos feliços, i tota aquesta gent ja sap que té cada setmana contingut extra i exclusiu. Molt bé, res més per avui. Adeu, Joan.
0: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
2: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda, més o menys, ja a les nostres plataformes Spotify, a iVoox i Apple Podcast poden trobar el programa setmanal, i recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre, i sempre que vostès ho vulguin, a les nostres xarxes socials, és la nit més fosca.

0: arribat l'hora. Avui estem d'aniversari i aquesta festa va dedicada a tu.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i avui celebrem 24 anys del programa. Així és que el programa us dedico a tots vosaltres. 2 hores de festa, 5 DJs i la festa que ja tenim preparada. Des de la cabina de Ruïda Mills de Netzar comença aquest 24 aniversari de Ruïda Mills de Netzar. S'ha dit a liar-la grossa. Savi!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem la festa, 24 aniversari! I vinga, Sammy Família, arrenquem aquest aniversari i arriba ja el primer DJ, ja el tenim a la nostra cabina. Arriba des de Lloret de Mar, el gran Javi Maki. Bienvenido a la cabina del Rhythm is a Danger. Vamos a liarla. Adelante, Javi Maki.
2: Muy buenas amigos y amigas, un saludito del que os habla, un servidor Javi Maki. Esta sesión va por el señor Oscar DJ Flecky, va por

0: d'aquest 24 aniversari. I ara arriba aquest parell de DJs que arriben des de Figueres, des d'aquí, des de casa, el gran Basti Canglas. Molt bones, companys, benvinguts al 24 aniversari de Ruïda Mills a Nenzar. Benvinguts a la nostra cabina i a l'IRRA, com sempre sabeu fer. Vinga, som-hi, som maquineros, so de festa!
1: Moltes felicitats al programa Ruïda Mills a Nenzar, 24 aniversari. Som Basti Canglas, esperem que us agradi la sessió, som-hi!
2: Bones, maquineros, sóc en DJ Glass i espero que us agradi molt aquesta sessió. Moltes felicitats a Ruïda Mills a Nenzar.

0: 24 aniversari, en sessió, Pastis en Glass.
1: Meine Damen und Herren, liebe Landsleute,

Fins aquí la nostra sessió. Som Bàstics i Glass. Esperem que us hagi agradat. I de nou, moltes felicitats al programa Rhythm is a Dance. 24 aniversari. Fins aquí la sessió. Espero que us hagi agradat molt, que l'hagueu disfrutada. I un altre cop, moltes felicitats en aquest meravellós programa. Una abraçada per tots.

Sí, senyors, quin parell de maquineros, quin parell de fiesteros. Va, estic en Clas, amb la seva sessió 100% màquina. Com gaudim, com disfrutem d'aquestes bones mescles. Des d'aquí, des de Figueres, des de casa. Gràcies, companys, per estar a la nostra cabina, fotent un bon festival en aquest 24 aniversari. I ara sí, família, recta final, em toquen a mi, acabat de tancar aquest 24 aniversari. I ho farem pujant els VPNs, amb aquest so més hardcoreà. Vinga, som-hi, recta final!

0: punt i final en aquest 24 aniversari del Rhythm is the Danger. Hem tingut a Kavi Maki, a DJ Creyer, Bastida en Glass i un servidor DJ Flecky. Així tanquem la festa. Moltes gràcies, espero que hagueu disfrutat d'aquest 24 aniversari i com sempre, tornarem la setmana que ve amb molta més canya. I és que la música màquina en aquí mai s'atura. Gràcies família, gràcies fiesteros, gràcies maquineros i maquineres. Adeu! Salutacions de DJ Flecky!
1: Below the surface, a bass rumbles. Hearts pound, feet stomp. A rebellion rises, followed by an army of warriors. And united by noise, we will stand up and make sure our true core awakens.
2: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle a

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

Yeah. I want that guitar to fall in on that.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.